0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Molt més que cançons que estimes.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. Hem mobilitat poques incidències destacades en aquests moments. Només un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. A la resta hi ha retencions habituals als accessos de Barcelona, la 2 a Cornellà, a la C60 a Roca del Vallès, a la C31 a Badalona, a la C32 a Sant Boi i finalment a la B30 a Barberà. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit fa uns minuts a la xarxa.
2: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
1: En paral·lel, el govern també preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031 amb una inversió de 2.558 milions d'euros. Els primers 100 centres prioritaris rebran actuacions de climatització abans del juny del 2028. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors, que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. El juliol, volíem dir, ha estat el més tràgic, amb 20 ofegaments, seguit de l'agost, que en va haver 10. I pel que fa al temps, avui serà una jornada plenament estiuenca, amb sol a tot Catalunya i temperatures que pujaran encara més. A Ponent, a les Terres de l'Ebre, es poden fregar els 37 o fins i tot 38 graus.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Portem més enllà dels èxits. Tina Caro.

0: la música.
1: Buenas, somos seis.
2: Imposible, chicos.
3: Está lleno.
1: No.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Hem mobilitat un accident a la T310 a Riudoms, obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, en aquest cas a la C1412A, a Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria a la C58 a Barcelona deixa un carril tallat i provoca circulació intensa en aquest punt. I els bombers mantenen estabilitzant l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon de les Hortes a tocar a la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit el cos ha anat desescalant l'operatiu després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala i ara aquest matí queden dues dotacions treballant. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'USTE, que estés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències. Ho ha dit avui al Notícies en Xarxa.
2: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
1: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031, amb una inversió de 2.558 milions d'euros. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I aquest estiu ha estat el pitjor des del 2014 pel que fa als ofegaments a Catalunya, amb 43 víctimes mortals, 17 més que l'any passat i una més que el rècord del 2022. Des de l'inici de la campanya de bany, 27 persones han mort a les platges, 11 en piscines i 5 en aigües interiors. I els Mossos investiguen la violació d'una noia de 22 anys en una zona forestal de Vidreres. La víctima havia sortit a córrer el dissabte quan un home la va abordar a prop de l'urbanització Aigua Viva Park.
0: Notícies en xarxa.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026. Ant.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 10, parla Maria Lara. Els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. En aquest punt hi trobem a la nostra companya, la Marta Gómez. Marta, en quin punt està ara mateix aquest incendi? Bon dia.
2: Molt bon dia, doncs. Han pres la decisió aquest mateix matí després d'estar tota la nit treballant per apagar les flames. Segons ha pogut saber TV Mataró, els bombers han anat reduint les dotacions a mesura que avançava la matinada per les condicions favorables de l'incendi. Ara, a plena llum del dia, acabaran de decidir quin és el dispositiu que queda per refredar, controlar i finalment donar per extingit el foc. Des de primera hora del matí també la policia local de Mataró ha restablert la normalitat al trànsit a la via Sèrgia i a la sortida C31D, precisament la sortida de l'autopista cap al polígon de Les Hortes. Tota la zona es va haver de tallar ahir el trànsit per facilitar precisament les tasques dels equips d'emergència. Protecció Civil també ja ha desactivat la prealerta del Procicat, un incendi que es va declarar ahir a la nau de l'empresa Victrix, on hi ha les dependències de Punt Roma, a 1:15 PM. Es tracta d'un magatzem robotitzat de 1.400 metres quadrats que han quedat totalment afectats en diferents graus, fins a 13 dotacions dels bombers i 35 efectius, i han estat treballant al llarg de la tarda de dilluns per extingir el foc d'aquesta nau tèxtil. A l'interior hi havia 200 treballadors, que en aquell moment es trobaven a l'interior, però que van sortir pel seu propi peu i que no s'han lamentat ferits. A hores d'ara, però, es desconeixen les causes de l'incendi.
1: Gràcies, Marta. Bon dia.
2: Gràcies, bon dia.
1: I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'1 milió d'euros fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Iberflow, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre a la C1412A, Oliola, també obliga a circular per pas alternatiu. A banda, també una avaria, la C58, a Barcelona, deixa un carril tallat i dificulta la circulació en aquest punt. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest mes d'agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I les biblioteques de Barcelona continuaran en vaga indefinida fins que l'Ajuntament els presenti un acord que pugui ser assumit per la plantilla. Així ho han decidit els treballadors que mantenen l'aturada indefinida iniciada el 26 de maig. El Consorci de Biblioteques assegura que la negociació continua oberta. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Tota la música.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. L'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte en aquest cas l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. El govern espanyol atribueix l'augment a la persistència de l'impacte de l'encariment energètic per la guerra a l'Iran i també un efecte base respecte a l'agost de l'any passat. I un 70,89% dels estudiants ha aprovat la PAU de setembre a Catalunya. En total, 5.511 alumnes examinats els dies 2, 3 i 4 de setembre han superat aquestes proves. Entre els estudiants examinats de la fase d'accés, el percentatge d'aprovats és de 72,74%, amb una nota mitjana de 5,4. Les sol·licituds de revisió es podran fer els dies 16, 17 i 18 de setembre i els resultats es publicaran el dia 29. I en clau política, el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha anunciat un debat educatiu per assolir un gran consens de país i afrontar els reptes del sistema educatiu durant la pròxima dècada. El debat inclourà el compromís d'arribar al 6% d'inversió pública en educació i comptarà amb els grups parlamentaris i el Consell d'Educació de Catalunya. Yolanda Segura, portaveu d'Ustequestés, ha valorat positivament aquesta decisió i s'ha alegrat que la revolta educativa hagi despertat consciències.
2: També celebrem que per fi la revolta educativa tingui uns resultats i és despertar consciències en aquest govern i fins i tot en el conjunt de la societat, que crec que és de consens que l'educació requereix canvis i per tant un gran consens de país per pensar quin és el model d'escola pública que necessita el nostre país, perquè nosaltres reiterem que defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes.
1: En paral·lel, el govern preveu climatitzar els 2.530 centres educatius públics i les 51 residències públiques abans del 2031. I pel que fa a la mobilitat, un accident a la T310 a Riudoms obliga a circular per pas alternatiu. També un altre, a la C58 a Barcelona, deixa un carril tallat. A banda, hi ha dues averies, una a l'AP7 a Sant Cugat del Vallès, que deixa un vehicle al voral, i també una altra a la C25 a Sant Bartomeu del Grau, que deixa un carril tallat. Pel que fa al servei ferroviari, retards que poden superar els 20 minuts als trens de les línies R2 Sud a causa d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona i Estació de França.
0: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antera Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre a Badalona, a l'escola de Badalona, per un presumpte cas d'assetjament sexual a menors. Connectem ara amb la nostra companya, l'Emma Teixidor, per explicar-nos quina és la darrera hora de tot plegat. Emma, bon dia.
2: Hola, molt bon dia. Doncs es tracta d'un mestre de primària del Col·legi Badalonès

0: i que serà detingut, com deies, com a presumpte assetjament, per un cas de presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial, els Mossos d'Esquadra, ja han obert la investigació. Des del centre educatiu i a l'espera també d'un comunicat oficial, ja han explicat que respecten la presumpció d'innocència, mentre resten també l'espera a que es puguin esclarir els fets. Es dona el cas que també el detingut exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona, també des de la penya, des del club, assegurant que ja estan estudiant el cas.
1: Gràcies, Emma. Estarem pendents. Bon dia.
0: Bon dia.
1: I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027-2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. Tot i això, el gruix de la inversió de l'ampliació quedaria per al següent període, ja que encara cal completar diversos tràmits. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra aquesta ampliació. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el mes de juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. A Catalunya, la inflació subjacent, que no té en compte l'energia ni els aliments, ha baixat 2 dècimes i queda en el 2,8%. I els bombers mantenen estabilitzat l'incendi d'una indústria tèxtil del polígon Les Hortes, a tocar de la zona del Rengle de Mataró, declarat ahir al migdia. Durant la nit, el cos ha anat desescalant. L'operatiu, després de fer un darrer atac als punts calents des de l'exterior amb l'autoescala, i ara hi queden treballant dues dotacions. I la Guàrdia Civil ha desarticulat una xarxa de ciberestafes que hauria defraudat més d'un milió d'euros, fent-se passar per una entitat bancària. L'operació, batejada com a Ibermelo, s'ha saldat amb 29 persones detingudes i 57 més investigades en diverses províncies, entre elles Barcelona, Girona i Tarragona. La trama utilitzava SMS i trucades fraudulentes per tal d'aconseguir que les víctimes fessin transferències. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, la UNO es parla, Maria Lara. El govern preveu invertir gairebé 127 milions d'euros fins al 2031 per construir quatre noves terminals ferroviàries de mercaderies a Catalunya. Estaran situades a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i respondran a la demanda de les empreses de cada territori. Ho ha explicat fa uns minuts la consellera de Territori i portaveu del govern, Sílvia Paneque.
2: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: L'anunci arriba mentre el transport ferroviari de mercaderies ha perdut pes a Catalunya i actualment representa només el 3% del transport terrestre, menys de la meitat del 6,3% que representava el 2020. I el Consell de Ministres té previst aprovar el document de regulació aeroportuària d'AENA, el DORA 3, per al període 2027.

0: 2031. El pla preveu una inversió de 1.765 milions d'euros a l'aeroport del Prat, més de 6 vegades superior a l'actual. D'aquests, 1.020 milions es destinarien a actuacions a les terminals T1 i T2 i a mesures compensatòries vinculades a la futura ampliació. De fet, aquest diumenge, més de 210 entitats i col·lectius i uns 130 acadèmics han convocat una manifestació a Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport. I l'IPC ha pujat 5 dècimes a Catalunya aquest agost i se situa en el 4% interanual, el nivell més alt des del març del 2023. Al conjunt de l'Estat, la inflació ha arribat al 4,3%, 7 dècimes més que el juliol, impulsada sobretot per l'encariment dels carburants. I els Mossos d'Esquadra han detingut aquest matí un mestre de primària del Col·legi Badalonès per presumpte assetjament sexual a dues estudiants. El cos policial n'ha obert una investigació des del centre educatiu i a l'espera d'un comunicat oficial han explicat que respecten la presumpció d'innocència mentre resten a l'espera que s'aclareixin els fets. Es dona el cas que el detingut també exerceix d'entrenador de bàsquet en un equip infantil del Club Joventut Badalona. I en esports, l'Spotify Camp Nou acollirà la final de la Champions League de la temporada 2028-2029, després que la UEFA hagi escollit oficialment l'estadi del Barça. La candidatura del club s'ha imposat a la de Wembley i serà la tercera vegada que Barcelona acolli una final de la màxima competició europea, després de les del 1989 i la del 99. L'estadi, que encara està en obres, està previst que quedi completament acabat a principis del 2028. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Més de 6 hores de tàpens, beure i espectacle en un final d'estiu de categoria. La cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo s'ha refermat aquest passat dissabte com una cita imprescindible del calendari d'oci ebrenc, reunint més de 2.000 persones atretes per la Fira Gastronòmica del Vi i dels productes locals de Roquetes i la millor música en directe. Un nou any, l'Hort de Cruells ha presentat un fantàstic ambient gràcies a l'espai gastronòmic amb restaurants i pastisseries de la ciutat, vins de la terra i fins a 4 actuacions musicals diferents. La gran demanda de tastos i copes ha permès donar sortida a tot el producte disponible, satisfent tant els paladars dels visitants com les expectatives dels establiments participants. Els productes de quilòmetre zero han estat l'estrella de les elaboracions dels 8 restaurants i pastisseries presents. La parada de la fira, Supersà, la cassola de Roquetes, Bar Nita, Curs de cuina Ravalero, Pastisseria Noa, La Mar Pastisseria i Alfajores Renú. Alhora, el certamen ha congregat un total de 5 cellers de vi de la denominació d'origen Terra Alta, amb vins blancs, negres i rosats i degustacions d'espumosos i vermuts. Com a novetat, a més, s'ha introduït un celler de cervesa artesana. La fira, organitzada per l'Ajuntament de Roquetes amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, també ha comptat amb la implicació del Comerç Agrupat de Roquetes i la Raba de Cristo, el CAR, en el servei de barra amb entrepans i begudes. L'oferta de l'acte s'ha completat amb una àmplia programació musical, amb diversitat d'estils i varietats. Un dels principals grups en el panorama de les versions a Catalunya, Band de Cool, ha repetit per tercer any consecutiu a la festa, amb un gran concert de conegudíssims temes que ha fet ballar i saltar els assistents per tancar la nit. El fil musical, però, va començar a la tarda, amb les actuacions de Laura Garí Trio i Walking Bone Swing per fer moure tothom al ritme de swing, jazz i blues, i d'Albino Tena i Los Perfectes Secundaris amb temes propis i versions. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha mostrat la seva satisfacció per l'èxit de la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
5: Un cop acabada la cinquena edició de la Fira del Vi, la valoració que fem des de l'Ajuntament de Roquetes és més que positiva, perquè s'ha complit tot allò que es buscava, que és dinamitzar el comerç local i la restauració i les pastisseries locals, donar suport al sector vitivinícola de la Terra Alta, que està passant un mal moment. Ja ho vam demostrar el mes passat aprovant una moció a l'Ajuntament de suport al sector vitivinícola, i no hi ha millor manera que poder degustar els seus exquisits vins que fan que fem al territori i que totes i tots ens hem de comprometre. L'assistència de gent va ser molt i molt gran i totes les parades van poder quasi exhaurir tots els seus productes, i això al final és el que es buscava, com també tots els bars i restaurants de la ciutat van estar plens, i al final la fira es fa per això, per a dinamitzar la ciutat i que apropar Roquetes a la gent de fora. I també es va demostrar que més de la meitat de la gent que hi havia a la fira era gent de fora de Roquetes, del territori, que van vindre a degustar els nostres productes i a degustar el millor vi de la Terra Alta. Tot això acompanyat en la millor cultura del territori, artistes locals i del territori, i en un concert final del grup Van de Cool, que una vegada més va fer disfrutar del màxim a tots els assistents. Ara, en moltes ganes de preparar, deixar preparada la 6a edició i esperem que també sigui un èxit.
4: Aquesta 5a edició de la Fira Gastronòmica del Vi dels productes locals de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, va registrar més de 2.000 visitants aquest passat dissabte, atrets per l'espai gastronòmic amb productes locals, vi de la terra i la música en directe.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
4: Des d'Antena Caro anem ara a parlar d'activitats que es portaran a terme aquest cap de setmana. Concretament, aquest dissabte, 19 de setembre, a Roquetes es portarà a terme la tercera edició del Mototerra Ciutat de Roquetes. I per a parlar d'aquesta activitat esportiva tenim aquí a nosaltres, als estudis d'Antena Caro, a Sònia Andrade, que és la regidora de Turisme i Esports. Hola, què tal? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
4: També ens acompanya Pau Doñate, que és coorganitzador i pilot d'aquest Mototerra. Hola, què tal? Molt bon dia.
7: Molt bon dia.
4: I també ens acompanya un jove pilon roquetenc, Joan Suazo. Hola, què tal? Molt bon dia.
8: Hola, bon dia.
4: Anem a parlar d'aquesta tercera edició del Mototerra Ciutat de Roquetes, que arriba aquest dissabte, dia 19 de setembre, però abans potser seria bo fer un petit balanç de com han anat aquestes dues primeres edicions. Satisfets des de l'organització?
6: Sí, la veritat és que molt, si no, no repetiríem, no? Jo crec que la primera va demostrar que era que tenim, no?, grans corredors aquí a Roquetes i, a més, el territori, no? Vam fer una miqueta d'aposta, no?, per portar el Mototerra a la ciutat de Roquetes i fer territori. La segona va tindre un èxit molt bo, rotund, van ser 50 participants i infantils també van tindre molts de xiquets, que és per això també que es promou una miqueta, no?, perquè s'introduïsqui la gent, els petits, en este món del motor. I la tercera, esperem que sigui ja la consolidació, no?, que ja està, però que sigui un èxit total com han tingut les altres dues edicions, a més dels corredors, no?, de la gent que va vindre a veure com a espectador i va gaudir d'un dia ple de motor, de terra, això sí, mototerra de terra, però bé, un espectacle.
4: Aquest tercer Mototerra, igual que els anteriors, està organitzat per l'Ajuntament de Roquetes i per Pau Doñate, que és, a més, pilot. I Pau, suposo que bon balanç després de guanyar les dues primeres edicions, no?, a revalidar aquest any?
7: La veritat és que sí, molt content, però bueno, cada any se fica més difícil, la joventut puja, com el meu company, però bueno, intentarem, l'únic que estic una mica fotut del genoll, però bueno, d'aquí al dissabte espero recuperar-me.
4: I Joan Suazo, com diem, és pilot roquetenc de 125 centímetres cúbics, quants anys tens ja?
8: Jo 16.
4: 16 anys, i les dues primeres edicions te se va resistir el pòdium?
8: Sí, va ser complicat guanyar Pau, ell està a un altre nivell ja sempre... Sempre ha sigut bo i ara esperem començar-lo a agafar i a veure si este fin de lo podem guanyar.
4: Com vas veure aquestes dues primeres edicions? Què et van semblar?
8: Molt divertides i em van ser una passada.
4: Parlem ara una mica del que podrem veure aquest dissabte, perquè de participació aquest any com anem? Quants participants teniu previst que hi prendran part?
7: Bueno, ara mateix estem en uns 32 pilots. La categoria infantils n'hi tenim uns 10. Però bueno, d'aquí hasta el dijous les inscripcions estan obertes i esperem que la participació dels pilots s'elevigui com l'any passat o una miqueta més.
4: Perquè hem de dir que els horaris d'aquesta competició són de matí, a partir de les 9:30 fins a la 9:30, categoria infantil, i a partir de les 3 i fins a les 8, la categoria open. Tot i que dintre de la categoria infantil hi ha tres categories, no? Ens les comentes, Pau?
7: Bueno, està la categoria 50 i elèctric, que és la primera que farem. Després ja serà 65 i 85. Durant el matí se faran uns entrenaments, després se faran les dues mànigues corresponents i de la classificació de les dues mànigues se farà la classificació final i després ja farem l'entrega de premis i farem entrega de tallets per a tots els pilots i espero que la joventut s'animi a participar perquè la veritat fa molt bonic veure'ls participar i això fa crear afició al món del motor, que és un esport molt, molt car, molt difícil de fer, i a veure com respon la gent.
4: Jo suposo que és important la categoria infantil pel que fa per anar formant aquesta cantera, no?, de motoristes. Parlem una mica de la categoria infantil. La primera és la de 50 centímetres cúbics elèctrica. Hi ha molta diferència de elèctrica per la combustió?
7: Bueno, la diferència no, perquè avui en dia les motos elèctriques van molt, però per a introduir-se com la gent, bueno, els xiquets petits, pues les fan més petites, les d'elèctriques, i tenen més probabilitat de que se faciliti que més pilotar la moto elèctrica. Però més o menys són com una 50 o una elèctrica, les gasolines més o menys és el mateix. Tot depèn de la potència que tu li donigues.
4: Joan, parla'm una mica de la teva trajectòria esportiva. Quan va començar?
8: Jo vaig començar en moto als 4 anys, que
4: Déu-m'hi-do.
8: Mon pare me va comprar una xineta, que és el que sol dir, que és com una motosarra, i s'engega com una motosarra.
4: Ara m'ha vingut la imatge, a Joan muntat d'un motosarra.
8: I a partir dels 6 anys, que és quan la federació te deixa començar a competir, vaig començar a fer carreres i vaig anar passant de categoria en categoria fins a arribar a 125.
4: I quins èxits has aconseguit?
8: Pues, l'any passat vaig ser campió de Catalunya d'Enduro Country, que és la modalitat de resistència, que són 45 minuts sense parar. També vaig quedar tercer d'Espanya al 2024 de 85 i tercer de Catalunya. I aquest any, de moment, vam quedar quarts d'Enduro Country, no vaig poder tornar a guanyar el campionat, però ara estem intentant lluitar per la tercera posició o la segona al campionat de Catalunya d'Enduret.
4: Pau, apreten, la joventut.
7: Joventut puja fort.
6: És el que interessa,
4: i suposa, no? Que des de la regidoria d'Esports contents de que tinguéssim un jove roqueteng pilot amb aquests èxits, no?
6: Sí, la veritat és que ja va tindre la seva menció especial en els premis del 25, ja va ser nombrat, no?, en la menció especial com a esportista, i jo crec que tindrà, ja ho vam dir, no?, que la joventut aposta molt, no?, per l'esport a roquetes, per tots els esports, però el motor jo crec que està consolidat i que a més tens ja un referent, no? Joan té un referent i Pau té ja aquí deixa el relleu. Jo crec que ja està una mica això servit, però bueno, han d'apostar sobretot també, que ara ho parlàvem, no?, per aquest esport també sigui una miqueta més femení, no?, que les xiquetes en edats molt petites, ja ho dia ara Joan, que va començar en 4 anys, que les xiquetes també s'animen, no?, començar en 4, 5, 6 anys a agafar la moto i també fer un esport que és poc femení, doncs una miqueta més femení, i que tinguessin també aquí a Roquetes noies ja consolidades com en este cas tenim a Joan.
4: Hi haurà alguna pilot femenina en aquest mototerra?
6: Sí, crec que hi ha inscripcions, no, Pau?
7: De moment ne són 2, i esperem a veure si s'anima alguna més.
4: Parlem ara una mica del circuit. La gent que s'apropi al circuit, que per cert està situat a l'Avinguda Diputació, molt a prop de l'Hort de Cruells, de fet ja estarà tot ben senyalitzat, què és el que podrà veure allí, Pau?
7: Bueno, el circuit és un circuit molt, molt planeret, molt a l'abast de qualsevol pilot, per a que estigui un dia divertit, que no prengui mal la gent, que sempre el motor, pues, la moto, pues, és una mica de risc, però sempre ho fem al nivell de tothom, i vindrà allí, pues, verà una matinal de motos de xiquets que no es veu pràcticament a cap lloc aquí a la zona, i de tarda los Open, que fotran l'espectacle, motos més grans, i hi haurà una miqueta més de tensió a les curses que hi haurà. Sí.
4: Qui pot participar al mototerra Ciutat de Roquetes?
7: Al mototerra aquí pot participar qualsevol que tingui moto, que tingui una miqueta de nivell, i si vulgui introduir a un món de la cursa, però ja no és una cursa oficial, vull dir, qualsevol persona, qualsevol pilot que vulgui pot vindre pràcticament, que no li direm res.
4: Fins quan se pot escriure els pilots i què és el que han de fer?
7: Bueno, tenim allí el formulari d'inscripció, els enllaços de les redes socials o comunicar-se al meu telèfon, i després han d'omplir un formulari i ja està.
4: De fet, suposo que ha de ser espectacular, sobretot córrer als petits, no?
6: Sí.
4: Impressiona veure els petits corrent la moto.
6: La primera vegada, la primera edició, que clar, estic tot el dia per allí, no?, col·laborant i ajudant també, la primera edició que vaig veure un infant de 4 anys com li ficaven el traje, no?, com li traien la moto, jo pensava, mare, li dius uns pares, però en sèrio que agafarà la moto? Sí. I el ves, no?, com se desenvolupava, com el traje no li pesava, que jo pensava, me fiquen este traje, jo no em puc moure, casco tot. Però bé, és molt, molt, molt bonic de veure i d'experimentar, no?, de veure, pues, el que diu ell, no és només veure les curses, sinó passar el dia veure com se maneja el món este del motor, no? Els estants que tindrem, que em penso que exhibiran les motos noves, no? Del 27, Pau?
7: Sí.
6: Vull dir que tenim un espectacle servint no només de motor, sinó també de veure motos, de vindre amb la família, de passar el dia, sinó pues, el matí i els altres la tarda, però és un... Bueno, és, crec que s'ha muntat per a que sigui, com diu ell, que tothom que vulgui experimentar una miqueta en la moto, sempre que tingui una miqueta de pràctica també hi ha que agafar la moto alguna que altra vegada, no vingués per primera vegada, com ficar-me jo dalt de la moto, no vingués per primera vegada, però és d'exhibició, és un mototerra d'exhibició, de poder disfrutar. I bueno, les últimes carreres ja són una exhibició una miqueta més dura, no? Veus lo pique i la xalera que tenim tots, no? De veure com corre, però bueno, és molt bonic i jo crec que la gent disfruta d'este dia i que vinguen, que xalaran molt.
4: És a dir, Pau, que a més hi haurà un espai on hi haurà expositors?
7: Sí, enguany la novetat que he parlat en concessionaris d'Auto Catalunya, per exemple, a Fabre, que és Motor Salvador, i a veure si ficaran les motos noves de la temporada següent del 2027. Qualsevol persona que vingui allí pues, podrà veure-les i estar allí pujar a l'anelles, tindrà allí la visió de les motos noves.
4: Joan, parla'ns una mica de la teua moto. Quines característiques té?
8: La meva moto és una GasGas 125 d'enduro, matriculada. No és com totes les motos que són, bueno, no moltes, però la majoria són carburació. La meva és injecció, que vol dir que no té el típic carburador que veus a les 49 o totes les motos de carrer, i és una moto com qualsevol. Dones gas i va per acabant.
4: I Pau, la teva moto, quines característiques té? És com més o menys la de Joan?
7: Sí, una mica més de cilindrada, que és una 450, però pràcticament és el mateix.
4: I per què fa al circuit, Joan, aquestes dues edicions ha sigut fàcil? Què és el que trobes que és més complicat?
8: Com ho ha dit Pau, és una carrera adaptada per a qualsevol nivell, que està pensada per a anar allí, passar el dia i disfrutar del deport este que tant mos agrada, i poder, tant el públic com nosaltres, passar-nos-ho bé. I és un circuit pla, sense ninguna dificultat, i per tots els nivells.
4: A quantes voltes se sol fer?
7: Bueno, la mototerra no és com un motocross, no és com un enduro. És una carrera a voltes classificatòries i arribaràs a la final. Vull dir, està pensada per a tots els nivells i que tothom participi les més vegades possible.
4: En definitiva, la gent suposa que se'ho passarà molt bé, que és tot un espectacle. Podem dir que aquí a les Terres de l'Ebre hi ha molta afició al mototerra?
6: Sí, la veritat que n'hi ha, el que passa que n'hi havia pocs, no?, de circuits que es puguen exhibir o fer mototerra, com nosaltres vam començar a fer la primera edició del mototerra. La veritat que Terres de l'Ebre ho parlàvem en poc, per això l'Ajuntament vam apostar per fer el mototerra, donar-li una continuïtat en este món, perquè no n'hi ha, no? Ara veig que alguna altra població també s'ha apuntat a fer mototerra, que també benvingut sigui, perquè bé, hem de... Primera, que us fem per als nois, no?, i les noies de casa, de Roquetes, que poguessin tindre un circuit aquí, no?, a casa, que no s'hagin de desplaçar, perquè com ha dit Pau, és un món que val molts de diners, que costa molt introduir-te en este món, perquè després desplaçaments sempre són fora, Joan? Sí. Sempre hi ha una miqueta de gasto en tot el que comporta este món, i bueno, poder ajudar en esta gent que tinguin aquí a casa, i després això, no?, obrir fronteres a territorial per a que tinguin més circuits, pues, ja sigui de competició, com este, que en el cas del mototerra Ciutat de Roquetes, que sigui, com han dit, una miqueta d'exhibició, no?, d'introduir-nos en este món, i bueno, jo crec que jo personalment era un dels mons que tampoc coneixia massa, i la veritat que cada vegada pues, m'agrada més i disfruto ja d'organitzar-ho juntament amb Pau, però també disfruto d'aquell dia.
4: Pel que fa als entrenaments, Pau i Joan, com els feu? A on els feu?
7: En particular nosaltres. Sí. I nosaltres, bueno, tenim pocs circuits, tenim pocs recursos, i la majoria de vegades pues, mos toca marxar fora, perquè aquí no, aquí a les Terres de l'Ebre ja tenim dos circuits, un al Regués, un a Amposta, però per si has d'anar a competir i lluitar per als campionats, si no surts fora no arribes a cap puesto, no, perquè allí a fora a Barcelona tens molts de circuits i la gent pues, hi ha molt més pilots i competeixes, vas a entrenar i és com una competició ja, perquè ja te vas buscant els rivals, ja vas entrenant, vas apretant més, i aquí pues, és molt minoritari, no, ja t'he dit, mos toca marxar fora per a poder rendir al 100%.
4: Tu també, Pau? Ai, Joan?
8: Sí, sí, jo solo entrenar o al Regués o per aquí a prop, però sí, sempre que podem agafem furgoneta i on anem per Barcelona, Lleida, entrenar els circuits que estan llaurats i no estan secs, i contra rivals, a veure si se pot millorar.
4: És difícil tindre un circuit permanent a les Roquetes?
6: Bé, és una de les apostes que estem estudiant, ja ho vam dir les altres edicions, no?, que hauríem de mirar algun terreny, no?, que sigui adaptable per a fer el circuit d'entrenament i que estigui, pues, bueno, que no molesti, perquè la veritat és que també hem de mirar que és un... han de tindre un espai, no?, que el motor està tot el dia sentint una moto pues, donar una miqueta de molèstia, però bé, s'està mirant, tenim alguna idea, estem valorant-la i estem intentant a veure si poguéssim ficar, ja que tenim un terme bastant extensió, no?, de disseminat, si podíem ubicar-lo a algun lloc que reunisqui que totes les condicions per a que ells estiguin bé i la gent que els envolta també i estigui a prop. Sí, estem mirant-ho, el propòsit està i les ganes també, ja intentarem que faci, llavors que com digui, com Joan i els companys i companyes, no?, i també animarem llavors a més noies, no?, Joan, que vinguin, sí, també, si el tenim a casa, i intentarem fer això, no?, i estem treballant-ho.
4: Aprofitant el nostre micròfon i ja per acabar aquesta xerrada avui, anem a veure, Joan, què podem dir a la gent que ens estigui escoltant perquè s'apropen aquest dissabte a Vol Mototerra Ciutat de Roquetes? Què es diries? Pues
8: que se ho passaran molt bé, que poques vegades a Roquetes veus una carrera tan espectacular com la que podrà haver, i que a la final esperem estar i que veuran show, intentarem fer show per al públic.
4: Pau, moment encara per a que s'apunti la gent, què diries a la gent per a que vingui aquest dissabte?
7: Bueno, que s'animiguen, hasta el dijous tenen temps per a fer la inscripció, i bueno, que tindran un dia d'espectacle, el circuit en perfectes condicions, i després també vull mencionar que durant el dia tindrem un servei de barra, que per a la gent que vingui a primera hora del matí ja tindran bocadillos calents, bocadillos freds, i tot el dia, i de tarda, ja quan hi haurà la cosa més mogudeta, farem tipus una baldanada popular per a tot el públic, a preus assequibles per a tothom, i després pues, xalaran a tope, ja, com ha dit ell, fotrem espectacle en la moto, el que poguéssim i més.
4: I Sònia?
6: Bé, jo primer que res vull dir, guanyaràs, Joan, no?
8: A veure si puc.
6: Això esperem, vinga, que així hi haurà més pica. Pues bé, això, que vinguin, que tenim de tot, no? Tenim els estants, tenim el servei de barra, tenim el circuit ja muntat, tenim els corredors, no?, i a les corredores, i jo crec que és un espectacle per a veure i que tingui l'èxit, o més, no?, que el tingui les altres edicions. Veniu al Mototerra, Ciutat de Roquetes, que xalarem.
4: Doncs ja sabeu, aquest dissabte, 19 de setembre, a partir de les 9:30, a l'Avinguda Diputació, molt a prop de l'Hort de Cruells, aquesta tercera edició del Mototerra Ciutat de Roquetes. I ens ho han explicat Sònia Andrade, que és la regidora de Turisme i Esports de l'Ajuntament de Roquetes, Pau Doñate, que és coorganitzador i pilot d'aquest Mototerra, i Joan Suazo, aquest pilot roquetenc jove, amb la seva categoria 125 centímetres cúbics, que esperem tingués sort i pogués guanyar. A veure si esta vegada també entre Pau i Joan, ja que aquesta rivalitat, i el títol es queda entre un dels dos. Com dia, moltes gràcies a tots tres, i que vagi molt bé aquest Mototerra. Bon dia.
6: Gràcies.
9: Moltes gràcies.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
4: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
10: Molt bon dia. Iniciem una nova temporada d'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. La temporada 2026-27 està a punt de començar i, per tant, cada setmana farem un repàs de l'actualitat del club. Sempre solem començar parlant del futbol base, i avui el que faríem primer que seria repassar els equips que competiran aquesta temporada. A part de l'equip amateur de tercera catalana, aquest any una de les grans novetats de la temporada serà que tindrem un filial a quarta catalana, que recobrem després d'uns anys d'absència. Hi havia prou jugadors per formar un filial, això també és positiu per al club, jugadors que surtin, que acaben de juvenil i que s'han incorporat, per tant podrem tindre un equip amateur a tercera catalana i una altra a quarta. I a part del futbol base, doncs, pràcticament es manté a la base de l'any passat. La idea és de tindre dos equips juvenils, una primera i una segona divisió, un equip cadet, dos equips infantils, també una primera i una segona, i la novetat vindrien els alevins, que hi ha prou jugadors com per a formar quatre equips. En principi s'han inscrit quatre equips a la competició, per tant podríem tindre fins a quatre alevins, això seria molt positiu, i també hi hauria un benjamí federat. Falta concretar els equips que jugarien les lligues del Consell Esportiu del Baix Ebre de Futbol Sap, en categoria benjamí i prebenjamí, en funció dels xiquets i xiquetes que hagin, s'inscriuran aquests equips. Les lligues del Consell Esportiu no comencen fins a finals d'octubre, i pel que fa al futbol base sol començarà el primer cap de setmana d'octubre. Pel que fa doncs, als equips femenins, doncs, també se manté la temporada passada. Tindrem un equip amateur de futbol sap, que per cert està entrenat per Aina Beltrán. Aquesta és una novetat d'aquesta temporada. Tindrem una entrenadora, Aina Beltrán, que intentarà doncs, aconseguir com a mínim igualar els èxits de les darreres temporades, o tindrà complicat, però el repte és important i il·lusionant. I també hi haurà un equip femení de juvenil de futbol 11 i un equip infantil femení de futbol 7. Dit això, diríem que quan a les pretemporades els equips amateurs, l'equip filial de quarta catalana, la novetat d'aquest any, doncs ha fet alguns partits amistosos de pretemporada. Va debutar aquí a casa en un amistós contra el Tivenys, un equip que es trobarà a la Lliga, amb un empat a dos. Després va perdre contra un equip de superior categoria, contra el Peníscola, per 2-5. Va jugar un altre amistós a Horta de Sant Joan, també un equip de superior categoria, va perdre per 4-0. I finalment s'imposaria a l'Olímpic de Móra d'Ebre B per 2-3. Per tant, bones sensacions d'aquest equip de quarta catalana de cara a l'inici de la Lliga. I pel que fa a la pretemporada del primer equip amateur de tercera catalana, doncs, va debutar a la pretemporada el dia 15 d'agost guanyant el juvenil del Tortosa Ebre per 0-3, i després tots els partits que ha disputat han estat contra equips de superior categoria, tots contra equips de segona catalana, i ha competit molt bé. Va perdre 0-1 contra l'Aldeano, un partit molt igualat. Es va imposar de manera clara al Camarres per 5-1. Va perdre contra l'Amposta 0-3 i contra el Tortosa Ebre 0-4, en partits en què la contundència a les àrees va ser decisiva. Es va competir prou bé, però la falta de contundència a les àrees i la falta d'encert a rematar al final no es va fer que el partit tot sigués a voltar. I per últim, aquest passat dissabte dia 12 es va fer la presentació del primer equip aquí a casa. Aquest any el fet de tenir l'estadi remodelat de l'Observatori ens va permetre recuperar aquesta festa sempre bonica i entranyable, que és la presentació del primer equip davant de l'afició, i es va disputar la primera edició del Trofeu de la Punyeta, un trofeu que va ser una idea de la Junta Directiva de crear un trofeu que es disputi cada any coincidint la presentació del primer equip, i es va idear aquest nom simpàtic del Trofeu de la Punyeta, una senya d'identitat de Roquetes, i es va dissenyar un trofeu que, per cert, volem agrair al nostre company de junta Dimas Goldero, doncs, que ha fet el disseny del trofeu, que li ha sortit una autèntica obra d'art, un trofeu preciós. I bé, en aquesta presentació es van presentar tots els jugadors de la plantilla. Les noves incorporacions han estat el porter Celo, el jugador Ferran Lluís i també el davanter Lluís Morales, que torna després del seu pas per Remolins Vitem i Gandesa, i també una novetat a l'estat tècnic seria Joel Godino, que s'incorpora com a aficio. En aquest acte de presentació es va voler tenir es van fer els parlaments de rigor, va parlar l'entrenador del primer equip, Mario Javaloyes, el capità Ivan Arasa, va parlar el president en funcions i també va parlar l'alcalde de Roquetes, Ivan García, i el representant de la Federació Catalana, Hernán Subirats. I també en aquest acte es va voler tindre un record entranyable per a tres persones, per a Joan Arasa Pagà, el pare de l'actual capità Ivan Arasa, que ens va deixar aquest estiu. També es va tenir un record per al senyor Joan Aguilar Ferreres, exdirectiu del club i un dels aficionats més fidels del Roquetenc. I també, per superar, també ens va assabentar el dissabte la trista notícia de la mort de Benjamín Cuevas, que també havia estat vinculat al Roquetenc en el passat, també com a directiu, i també es va tenir un record per a Benjamín en aquest cas. Dit això, doncs, es va disputar aquest partit del Trofeu de la Punyeta, i el Roquetenc doncs, es va imposar per 3-0 a un equip de superior categoria, el Remolins Vitem, en gols de Romeu Audí, Didac Martí i Gorka. Per tant, bona estrena del Roquetenc, que es va imposar davant l'afició d'un equip de superior categoria, amb bones sensacions. I després del partit vam parlar amb el nostre tècnic, amb Mario Javaloyes, que ens feia una valoració de com era la pretemporada i com espera la propera temporada, que començarà aquest cap de setmana.
9: Bé, jo penso que han sigut 6 setmanes de treball, 6 setmanes de càrrega, Evidentment que n'hi ha partits per a de tot. Al final dos partits eren contra rivals exigents de pràcticament quasi tots de categoria superior, però bueno, que sensacions són bones. Al final penso que l'equip arriba en una bona condició física, l'equip arriba preparat. Tenim un calendari exigent, sobretot les quatre primeres jornades contra rivals que han fet plantilles per intentar estar el més a dalt possible, però les sensacions són positives. Per tant, a partir de dilluns ja comença setmana 1 de competició. Esperem que tothom estigui bé, esperem que les lesions no respectin i afrontar una màxima il·lusió possible.
10: Dit això, ara anem a informar que aquest dissabte, dia 19 de setembre, arribarà doncs una jornada que estem esperant amb molta il·lusió des de fa mesos, i és que es va convocar una trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius, i bé, ha arribat ja la setmana en què se farà aquesta diada. Serà aquest dissabte, serà una jornada que durarà tot el dia, pel matí hi haurà activitats lúdiques al camp, la part de bàsicament l'objectiu és la trobada, que es troben exjugadors i exdirectius i gent que millor fa temps que no s'ha vist i que serà bonic que retrobar-se. Després farà un dinar de germanor entre tots els assistents que vulguin participar d'aquest dinar, i bé, per cert, recordem que tots els que vulguin participar en aquest dinar, doncs que encara estan a temps de fer la inscripció i el pagament corresponent al grup de WhatsApp que s'ha creat per a l'ocasió, doncs allà tenen totes les dades. Després de dinar a la sobretaula es farà un bingo temàtic del Club Deportiu Roqueting, que a part de jugar al bingo, doncs serà molt divertit, ja que recordem, a mesura que vagin sortint les boles, recordem dades històriques dels 96 anys d'història del Roqueting. I després a les 17 de la tarda o a les 5 se farà un acte que també va quedar pendent la temporada passada, que és la trobada històrica de Pubilles i Hereus. Tot és que han estat Pubilles i Hereus al llarg de la història del Roqueting, estan tots citats al camp, perquè surten, se'ls nombrarà, se'ls donarà un petit obsequi de record, un reconeixement, si hi ha una trobada que creiem també molt bonica i molt emotiva. I per tancar la festa, doncs es jugarà el primer partit de Lliga del primer equip, en aquest cas de l'equip filial de Quarta Catalana, que comença la Lliga aquí a casa contra el Club de Futbol Pinell, un partit que està previst per el dissabte, dia 19, a les 6:30 de la tarda. Per cert, volem agrair al Club de Futbol Pinell, doncs, que ens ha volgut canviar l'ordre de joc, que per calendari aquest partit s'havia de jugar al Pinell, i ens han acceptat canviar l'ordre per a poder jugar aquest partit a casa i així doncs a poder completar la diada amb un partit oficial de futbol del primer equip. A més, un partit que té la seva transcendència, perquè és el retrobament després de molts anys del Roqueting B a la Lliga. I també volem informar que començarà també la Lliga per al primer equip. El primer partit de la temporada el jugarà a la Ribera d'Ebre, al camp de l'Olímpic de Mora, el diumenge, dia 20, a les 4 de la tarda. Per tant, serà la primera prova de foc per al Roqueting aquesta temporada, ja que l'Olímpic de Mora doncs va fer una bona temporada. I a més, històricament, els partits que juguen a Mora són partits amb molts de gols i molt, molt emocionants. Per tant, bon inici de Lliga. I per cert, el tècnic Mario Javalos ens feia una valoració de com veu aquest primer partit de Lliga al camp de l'Olímpic de Mora.
9: Bueno, és rival que la temporada passada era el primer any que estava a Tercera Catalana, però ja sabíem i érem conscients que tenia molt de potencial. Se va reforçar en jugadors de categoria superior, enguany s'ha reforçat també en jugadors ja experimentats d'esta categoria, i la veritat que és un camp molt difícil. És a dir, l'any passat allí vam tindre la sort de sumar 3 punts, sabem l'equip que és, som coneixedors, hem fet anàlisi de rival, per tant, a partir d'aquí, a treballar estos 3 entrenadors que mos queden i intentar sumar 3 punts a Mora.
10: I bé, dit això, doncs acabem aquest primer microespai d'actualitat del Club Deportiu Roqueting. La setmana que ve ja podem comentar els primers partits oficials i a poc a poc s'aniran incorporant les lligues de futbol base. Molt bé, fins la setmana que ve.
2: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
4: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Luismi Pérez.
11: Bon dia. De moment el temps no canvia avui a les Terres de l'Ebre, per tant aquest dimarts tornarà a estar presidit per la tranquil·litat, pel vent feble, pels núvols molt escassos i per una temperatura que pujarà més que la d'ahir. Sobretot el que tindrem és una entrada més de vent de garbí o de sud, que arribarà molt rescalfat a la Terra Alta, a la comarca dels Ports del Matarranya i especialment a la Ribera d'Ebre. Aquí passarem molt fàcilment dels 35-36 graus. Per tant, una altra jornada d'extrema calor. A prop del mar, també gran part del delta, estarem al voltant dels 30-32 graus i, per tant, calor destacable. Com dèiem, de moment, amb molt pocs núvols, alguns de prims que aniran passejant-se pel cel, també aquesta tarda alguna nuvolada al massís del Port, però la veritat és que avui la tranquil·litat serà ben evident, amb bona mar també. N'estarem pendents a la xarxa.
12: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro.

0: Bon dia, són les dues.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
0: El Consell de Ministres aprova el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros i que incorpora algunes de les actuacions previstes a la infraestructura els propers 4 anys. El pla no inclou, però, el gruix de la inversió per tal de fer efectiva l'ampliació, que s'hauria d'incloure en el proper d'hora. Ho detalla el ministre de Transports, Òscar Puente.
2: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
0: És dimarts 15 de setembre de 2026 i tenim més titulars. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderies. Sònia Kerr.
3: Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, com explica la consellera de Territori, Sílvia Paneca.
4: Quan parlem de autopistes ferroviàries, estem parlant que els camions en la seva totalitat o pràcticament pugen en el tren i, per tant, estem també parlant de millorar aquest dèficit de conductors.
0: Augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona.
3: Que han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, segons el balanç de la Diputació de Barcelona. 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, al qual s'han sumat temperatures altíssimes, com explica el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
5: Però és que no havia passat mai de tindre 5 onades de calor com hem tingut aquest any. Si a sobre hi afegeixes una actitud poc correcta, doncs tens el polvorí perfecte.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes a l'agost a Catalunya i a

0: arriben al 4%.
1: Es tracta de l'encariment interanual de preus més alt dels últims 3 anys, impulsat per l'augment imparable de preu de carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà.
0: En cultura, Torredembarra acollirà la primera de les 3 jornades del 30è concurs de castells de Tarragona.
1: Serà el diumenge 27 de setembre i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals que han entrat al rànquing. Els Xiquets de Cambrils i els Esperxats de l'Estany s'estrenaran al certamen en aquesta jornada.
0: Els esports, la final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al nou Camp Nou, Joan Barberà.
2: La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi, recordem, estarà acabat un any abans. El Camp Nou ja va plegar la final de l'any 99.
0: I fem un cop d'ull al temps. Lluís Mi Pérez, bon dia.
3: Bon dia. Un dimarts d'allò més estiuenc una altra vegada. De fet, en alguns racons, sobretot del prelitoral barceloní, de les comarques de Tarragona, de la Catalunya central, les valls del Pirineu i gran part de la demarcació de Lleida, a hores d'ara està fent més calor que no pas ahir a aquesta hora. I aquesta tarda ens atansarem als 36, 37, algun 38 de màxima l'ombra a la Ribera d'Ebre, a l'Aiguabarreig del Segre del Cinca, en el cas del Segrià, o també cap a la Conca de Tremp. Baixa un palet respecte ahir a aquesta temperatura a les comarques de Girona, però amb eixa fogó, per tant, passarem calor igualment. De moment, les immediates hores amb molt pocs núvols, alguns descarrancits a la banda del Pirineu. Dimecres de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció el dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
0: Molta atenció, doncs, a aquestes tempestes anunciades. El control de so, Francesc Ávila i Rubén Arcos. A la redacció i coordinació, Sònia Kerr. Passant 4 minuts a les 2.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: El Consell de Ministres ha aprovat fa només uns minuts el pla d'inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a pla d'hora i que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins a l'any 2031. En aquest temps es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de la inversió d'aquest projecte que aniria en el proper pla d'hora. Albert Güell, bon dia.
5: Bon dia, Marta. El ministre de Transports, Òscar Puente, ha estat l'encarregat d'anunciar les xifres d'inversió del DORA 3 dels 1.960 milions previstos per a Catalunya. Uns 1.765 milions aniran destinats a millores a l'aeroport del Prat. Respecte a una possible ampliació de la infraestructura, Puente ha avançat aquesta xifra.
6: 191 millones para esa eventual ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
5: L'aprovació del DORA per part del govern espanyol és el final de la tramitació d'aquest pla, que estarà vigent fins al 2031. En aquest període, com dèiem, es preveuen algunes de les actuacions vinculades a l'ampliació de l'aeroport, tot i que no el gruix de l'inversió d'aquest projecte, que aniria en el pròxim DORA. De fet, encara cal la revisió del pla director, l'avaluació ambiental estratègica i la resta de tràmits necessaris per poder executar les principals obres.
0: Gràcies, ja tenim les primeres reaccions a aquesta decisió del Consell de Ministres. Per al govern català, l'ampliació de l'aeroport és totalment necessària i l'aprovació d'avui és una mostra que es compleix amb allò que es va acordar.
1: Ho ha dit la portaveu Sílvia Paneque.
0: En canvi, els comuns i la CUP han criticat que s'ampliï l'aeroport del Prat quan hi ha canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir.
1: La presidenta dels comuns és Jessica Albiach, que ha volgut deixar clar que el pla d'inversions d'Aena per al Prat s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
7: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
1: Junts està a favor de l'ampliació, però abans vol prioritzar un canvi operatiu sobre les pistes.
0: Doncs no deixem l'àmbit de les infraestructures perquè el govern ha fet un pas més per impulsar el trànsit de mercaderies amb un pla d'eixos ferroviaris dotat amb 127 milions d'euros i que s'ha aprovat en la reunió del Consell de Govern d'avui. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies i implica impulsar 4 terminals a Catalunya. A més, contribuirà a descongestionar de camions les autopistes. Mont Carvajal, bon dia.
8: Bon dia. Les estacions noves estaran a Lleida, l'Ebre, el Penedès i l'Empordà, a l'entorn de Vilamalla, i també s'inclou la de Portbou. El govern vol accelerar l'economia, la competitivitat i la sostenibilitat. La consellera i portaveu Sílvia Paneque ha explicat que només el 4% de les mercaderies es mouen amb tren a Catalunya i volen incrementar-ho fins al 10%.
9: Ens proposem dinamitzar l'economia catalana incrementant aquest transport ferroviari. Pensin que a Catalunya en aquests moments només el 4% de les mercaderies es mouen a través dels eixos ferroviaris, i l'objectiu que ens hem marcat d'aquí al 2030 és que aquest 4 passi a ser a un 10%. I pensin també que la mitjana europea està situada encara molt per sobre. En aquests moments la mitjana europea en transport de mercaderies és d'un 18%.
8: L'estació que rebrà més inversió serà la de Lleida, amb 72 milions d'euros únicament per la seva construcció. L'estació del Penedès té una inversió prevista de 30 milions d'euros en la primera fase constructiva. Les terminals de l'Empordà Vilamalla costarà 16 milions i la de l'Ebre costarà 7 milions.
0: Aquest és un dels compromisos de mitjans de mandat del govern de Salvador Illa, que posa fil a l'agulla aquest full de ruta marcat pel president. El sindicat educatiu USTEC ha celebrat l'objectiu anunciat ahir pel president d'augmentar la inversió en educació fins al 6% del PIB i de fer arribar la climatització a tots els centres educatius públics.
10: En relació a la proposta d'Illa per fer un gran acord de país en matèria d'educació, el sindicat es mostra cautelós i demana concrecions. La seva portaveu, Iolanda Segura, n'ha parlat a la xarxa.
11: Defensarem que sigui creant una única xarxa pública reforçada amb totes les necessitats cobertes, perquè és l'única que realment doncs és universal i garanteix el dret de tot l'alumnat a tenir una educació en igualtat de condicions.
10: Des de Comissions Obreres també reclamen a Illa passar de les paraules als fets respecte de la inversió educativa, i reclama als grups parlamentaris que aprovi la iniciativa legislativa popular que fixa aquest percentatge mínim de finançament.
0: Des de les entitats del tercer sector social lamenten que no s'hagi fet l'anunci d'un esforç pressupostari més gran i reclamen més ambició pel que fa als grans objectius.
10: En concret, demanen que es faci incís en resoldre la pobresa infantil o les necessitats de la gent gran i les persones discapacitades. Ho ha assenyalat el president de la taula del tercer sector, Xavier Trabado, també en declaracions a la xarxa.
12: Ens hagués agradat tenir-la també en aspectes com la pobresa infantil o resoldre les múltiples necessitats que hi ha en l'àmbit de l'atenció a la gent gran, a la discapacitat, a la salut mental, etc. No? El lema del govern de prosperitat compartida, doncs en l'àmbit aquest de compartir, doncs la veritat és que no anem bé.
10: Els comuns han demanat a Illa que acceleri el pla per climatitzar centres educatius públics i creuen que la reducció de ràtios ha de ser la principal mesura de l'acord de país en educació. Des de la CUP consideren contradictori la proposta de pacte quan, diuen, Illa no ha estat capaç de seure amb els sindicats. Junts acusa Illa de tapar fracassos amb promeses i li demana d'on retallarà per arribar al 6% del PIB en inversió pública educativa.
4: Notícies en xarxa. Edició migdia.
0: La prohibició del burca a Lleida no ha superat el tràmit a la comissió de l'Ajuntament, però el PSC sí que la portarà igualment al ple del mes de setembre. El govern municipal la considera una política feminista i no pas una mesura de seguretat, perquè l'objectiu, diuen, és evitar que una dona s'aïlli de la ciutat per una norma.
10: La proposta ha obtingut els vots contraris d'Esquerra Republicana, el Partit Popular i el Comú, i l'abstenció de Junts i Vox.
0: UAU Lleida Ràdio, Carla Serrano.
13: Tot i la negativa de la resta de grups del consistori, el govern del PSC té previst portar-la igualment a debat a la sessió plenària del divendres 25 de setembre. En aquest sentit, el govern municipal ha defensat que està contrastada tècnicament i jurídicament per experts i també pels advocats de la paeria. Així mateix, la quarta tinenta d'alcaldia, Carme Valls, ha reivindicat que prohibir el burca o el niqab és una política feminista, no una mesura de seguretat. Per això, Valls ha explicat les actuacions que es duran a terme en aquest àmbit.
14: Establir vincles amb dones referents de la comunitat, identificar necessitats, crear espais d'acollida, reforçar formació dels professionals, diversitat cultural, perspectiva de gènere. Es desplegaran programes d'aprenentatge de català, de castellà. Per tant, el que estem fent d'alguna manera és incloure aquestes dones als espais de la ciutat.
13: Amb tot, la proposta continuarà ara la seva tramitació i l'Ajuntament crearà un canal perquè la ciutadania pugui comunicar possibles conductes incíviques que posteriorment hauran de ser comprovades pels serveis municipals.
0: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos, recollides per BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte dels 47 detectats en el mateix període del 2025.
10: El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a l'any passat. La diferència és que és un incident que implica només la presència d'una arma de foc, mentre que el tiroteig implica foc real.
0: Aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut un origen humà, ja sigui voluntari o involuntari, que s'ha combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que avui ha fet la Diputació de Barcelona, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Maite Polo, bon dia.
15: Bon dia. S'han perdut 1.180 hectàrees, la majoria forestals, a les comarques de Barcelona, i les causes de 3 de cada 4 focs, des de mitjans de juny fins a acabar l'agost, han estat els abocaments incontrolats, les incidències a la xarxa elèctrica i a les infraestructures viàries i l'acció directa de les persones. De fet, els agents cívics han fet 60 dissuasions de comportaments incívics, 14 han acabat en denúncia. La Diputació augmentarà l'ajut que dona als ajuntaments per que eliminin tots els abocaments incontrolats. El diputat delegat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal és Jordi Fàbrega.
16: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn, bàsicament, metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
15: Per protegir les urbanitzacions i els nuclis de població dins del bosc, ja s'han fet un 60% de franges perimetrals i l'objectiu de la Diputació és protegir-les totes.
0: Avui acaba la temporada de bany a Catalunya i ho fa amb un balanç de 43 morts, que són 17 més que l'any passat. D'aquestes persones ofegades, 27 han mort a la platja. En aquest sentit, Protecció Civil té en marxa un pla per homogeneïtzar el servei, però els professionals reclamen anar més enllà, reclamen una llei de socorrisme.
10: Per això, socorristes i el de la UGT han convocat una manifestació demà a la plaça Sant Jaume de Barcelona. Nacho Ibáñez, portaveu de la plataforma i delegat d'aquest sindicat, denuncia un mal endèmic, estius més llargs, més afluència de banyistes i un sistema de vigilància desigual i obsolet.
17: Hoy por hoy hace muchísimo calor. Hoy por hoy cada vez más gente se baña en el litoral catalán, tanto de turismo como personas locales. El principal problema es la falta de servicios con una buena temporalidad. Después, más recursos. No se puede hacer ningún tipo de prevención, que es nuestra principal tarea, y cualquier tiempo de reacción frente a una emergencia ya llega tarde.
0: Justament l'Ajuntament de l'Escala, a l'Alt Empordà, fa una valoració positiva del servei de socorrisme just avui que acaba la temporada. El consistori també està satisfet pels mesos d'autogestió de les zones blaves, tant del personal com de l'apartat econòmic, amb més ingressos dels previstos en aquest cas. Ràdio L'Escala, Miquel Pagès.
18: El dia 15 de setembre, l'Escala posa fi als serveis de temporada i arriba l'hora de fer balanç. D'una banda, el consistori escalenc es mostra satisfet pel funcionament dels primers mesos d'autogestió de les zones blaves i aparcaments del municipi, un fet que es dona des del mes d'abril. Josep Bofill, alcalde de l'Escala.
19: Gestió de personal, aplicacions informàtiques, cobraments, pagaments, zona la plaça Catalunya, no? Un parc soterrat amb la seva problemàtica, I està sortint bé.
18: D'altra banda, suspenen els serveis de recollida d'escombraries i neteja viària, on l'alcalde diu que encara hi ha molt per millorar, tot esperant una nova licitació en breu. Sí, es veu amb bons ulls el canvi d'empresa en el servei de socorrisme a les platges, tot i que per un tema de contracte va començar 15 dies tard.
0: És un quart de tres. Els Mossos d'Esquadra han detingut un mestre de Badalona per assetjament sexual a menors. La detenció s'ha fet just avui i arriba després que dues adolescents del centre educatiu on treballa l'hagin denunciat per assetjar-les a través de xarxes socials. És una investigació que continua oberta. Tenim més detalls en connexió amb Radio Ciutat de Badalona. Susana Soldado Cáliz.
20: En un comunicat, el centre assegura que no tenia coneixement dels fets fins dilluns a última hora i confirma que el docent ha estat apartat de les seves tasques mentre duri la investigació. L'escola demana respecte per la presumpció d'innocència i afirma que el comportament del mestre al centre ha estat sempre correcte. Escoltem Ani Donjó, directora del Col·legi Badalonès.
2: Amb totes les reserves nosaltres respectarem la decisió i les informacions que anem tenint a partir d'ara, d'acord? D'altra banda, doncs, demanem respecte de la presumpció d'innocència perquè la justícia ha d'actuar i ha de fer les seves diligències i això ha de seguir el seu curs.
20: El docent també és entrenador d'un equip infantil del Club Joventut Badalona que està estudiant el cas. De moment, fonts properes al club ja han assegurat que l'entrenador ha estat apartat de les seves tasques.
21: Notícies en xarxa.
0: Els preus s'enfilen 5 dècimes al mes d'agost a Catalunya i arriben ja al 4% d'encariment interanual. És el més alt dels últims 3 anys. La xifra contrasta amb la dada de la inflació de l'agost de l'any passat, que era del 2,4%, i s'encadenen ja 4 mesos a l'alça.
10: Aquest increment s'explica sobretot per l'augment imparable del preu dels carburants atiats per la crisi a l'Orient Mitjà. De fet, si s'exclouen l'energia i els aliments, l'increment de la inflació queda en el 2,8% al darrer mes a Catalunya. Des de la UGT reclamen mesures urgents per controlar aquesta situació. Òscar Riu n'és el secretari de Política Sindical.
22: Reclamem polítiques de control d'aquesta inflació. Reclamem que els salaris s'actualitzin. I sobretot, reclamem que es deixin de fer aquestes polítiques que ens estan portant en aquesta situació. Polítiques com la guerra de l'Iran, polítiques de l'extrema dreta, polítiques que no tenen res a veure amb la classe treballadora.
10: En la mateixa línia s'ha expressat el responsable de Mercat de Treball i Economia de Comissions Obreres de Catalunya, que és Albert Ferrer.
23: Des de Comissions Obreres de Catalunya reclamem mesures per part dels governs competents per a frenar la inflació i per a reduir el seu impacte en les persones treballadores. Reclamem la creació d'un observatori de marges empresarials que eviti que les empreses continuïn acumulant beneficis desproporcionats.
10: Per demarcacions, Girona és la que registra una inflació més acusada a l'agost, d'un 4,8%, seguida per Tarragona amb un 4,4% i Lleida amb un 4,2%. En canvi, Barcelona es manté com la demarcació amb una inflació més moderada, d'un 3,8% interanual.
0: No deixem l'economia justament a Barcelona. S'ha obert avui la convocatòria per accedir a l'ajuda de 600 euros per comprar una moto elèctrica. La condició per accedir-hi és que abans de la compra es lliuri el desballestament la moto de combustió. Anna Ruiz, bon dia.
24: Hola Marta, bon dia. L'ajut de 600 euros està disponible des d'avui per a persones i empreses empadronades a Barcelona i forma part dels plans de la ciutat d'afavorir la mobilitat elèctrica. Des de l'Associació d'Usuaris de Vehicles Elèctrics, Albert Segarra considera, però, que la mesura s'hauria d'aplicar a tota l'àrea metropolitana i no únicament dins de les fronteres municipals de Barcelona.
25: Per accedir a l'ajuda, que tinc, primer de tot, que només és en els empadronats a Barcelona, per tant, tots els veïns, tota l'àrea metropolitana no se'n poden beneficiar. Esperem que amb això encoratgi a la resta de la província i de les més ciutats de Catalunya a prendre aquestes ajudes. Pensa que per accedir a Barcelona, jo mateix avui he triat més d'una hora per entrar dins de la ciutat, estan accedint molta gent de l'àrea metropolitana. Sí, faltaria ampliar-ho aquí.
24: L'ajuda es podrà sol·licitar fins al mes de setembre del 2028.
0: I és moment per a la cultura. A Torredembarra espera veure castells de 8 durant la primera jornada del concurs de castells a Tarragona. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 total que han entrat al rànquing del concurs. Ona la Torre, Josep Sánchez.
26: Serà l'obertura d'un esdeveniment casteller que continuarà el cap de setmana següent amb les dues jornades a la Tarraquarena plaça. L'organització presentarà algunes novetats perquè la diada sigui més àgil. Per exemple, les actuacions en solitari seran a partir del 5 de 7 en lloc del 7 de 7. Tradicionalment, la victòria a Torredembarra s'ha decidit amb castells de gamma alta de 7, però el bon nivell mostrat per les colles aquesta temporada fa pensar en veure construccions superiors. Així ho ha explicat el director del concurs de castells, Xavier González.
27: Evidentment, les colles estan preparant moltíssim aquesta diada. Ens consta que també per moltes colles és el dia que tenen capacitat de mobilitzar més castellers i castelleres. Crec recordar que el castell superior que s'ha assolit a Torredembarra va ser el 4 de 8 dels castellers de Badalona, i a nosaltres ens agradaria que es veiés algun castell de 8.
26: Dues colles s'estrenen enguany a la jornada de Torredembarra, els Esparxats de l'Estany i els Xiquets de Cambrils. La colla local, els Nois de la Torre, guanyadors de les dues últimes edicions, no hi participaran perquè s'han classificat per la jornada de dissabte a l'ETAP.
0: Seguim amb òpera, una ida pacifista. Arrenca la temporada del Gran Teatre del Liceu. L'artista audiovisual iraniana Shirin Neshat és la responsable d'un muntatge minimalista que vol mostrar la insensatesa de la guerra alhora que evidencia el patiment de les dones sota el fanatisme religiós i els governs autoritaris. David Navarro, bon dia.
1: Bon dia. Shirin Neshat és una artista visual reconeguda en el cinema i la fotografia, però aquesta és la seva primera experiència a la direcció d'escena operística. El muntatge va ser un encàrrec del Festival de Salzburg, que va arribar a la seva maduresa a l'Òpera de París. Neshat presenta una ida on els efectes de la guerra entre Egipte i Etiòpia són més que evidents, i també ho és el preu que paguen les dones pel conflicte.
3: When you sit to see Aida...
5: Quan t'asseus a veure Aida i escoltes la música de ballet on normalment tens ball i els esclaus que venen amb joies, els elefants i els cavalls i tot plegat. Però no, estàs mirant gent sent arrossegada pels cabells i el peu d'un soldat a la seva cara i sent agredits i torturats. I em sap greu que sigui realment pertorbador i dolorós, però la guerra és així. That's what
1: war is. Sota la direcció musical d'Antonello Manacorda, l'òpera es representarà del 23 de setembre al 15 d'octubre amb veus com la d'Anna Netrebko i Anna Pirozzi per Aida, a Caterina Semenchuk per Amneris o Piotr Bekzala en el paper de Radamés.
0: Amb òpera arribem avui als esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. La final de la Lliga de Campions de l'any 2029 es jugarà al Nou Camp Nou.
6: Bon dia, Marta. La UEFA ha escollit el camp del Barça per ser la seu de la gran final de la Champions. Serà el 2 de juny del 2029. L'estadi estarà acabat un any abans i tindrà capacitat per 104.000 espectadors. El Camp Nou, recordem, ja va plegar la final de l'any 99. Ara el que volen és organitzar-la i guanyar-la davant la seva afició. Ho ha valorat el conseller d'Esports del govern català, Berni Álvarez.
7: Bé, la final de la Champions 2029 ja és a Catalunya, ja és a Barcelona. L'Spotify Camp Nou serà la seu de la gran final de la Champions League del 2029 i estem realment contents. Catalunya és un país d'esdeveniments esportius de tot tipus, petits, com passa amb una cursa d'un poble, mitjans, com pot tenir un àmbit estatal o inclús internacional, com pot ser el Mundial de Rodes que es fa aquesta setmana, la caiguda de rodes que es fa a Granollers de Handball, i també els grans esdeveniments esportius, amb una bona planificació.
6: I el president del Barça, Joan Laporta, s'ha mostrat molt feliç.
8: Que la UEFA ens hagi escollit per acollir la final de la Champions League del 2029 és una gran notícia, és motiu d'un immens orgull pel Futbol Club Barcelona i per tots els culers. És cert que l'elecció de la UEFA doncs, dona una dimensió internacional a l'Spotify Camp Nou i el consolida com un estadi de referència mundial.
6: I també n'ha parlat l'entrenador Hansi Flick. Flick, recordem, té contracte fins al juny del 2028. Avui li han preguntat si es veu entrenant l'equip blaugrana en la final del 29.
9: I'm 100% there.
11: Estaré al 100% allà com a entrenador o com a aficionat del Barça. Ja ho veurem. Mai no sabem què pot passar. El futbol va molt de pressa. Jo m'ho estic passant molt bé aquí a Barcelona, entrenant al Barça. Aquest equip és un equip fantàstic, però al final no saps què passarà.
6: I en declaracions a Movistar, Lamine Yamal va dir que els dos millors jugadors del món són ell i Mbappé, i que ell mereix la pilota d'or. Què ha dit Flick al respecte?
11: Em pregunta si jo no ho preferiria. No, però no ho preferiria. Però ell té confiança en si mateix, vol guanyar la pilota d'or, és normal. Com a jugador això és important, és un trofeu important, però ell és sincer, ell és com ho sent i ho hem d'acceptar. Jo li donaré suport, evidentment.
6: El Barça juga demà contra el Racing, partit de Lliga al Nou Camp Nou. Qui juga avui és l'Espanyol, que ho fa contra el Rayo Vallecano a Butarque, després de guanyar Pamplona el cap de setmana. I mirant el calendari abans de l'aturada per compromisos internacionals, el tècnic Manuel González té clar l'objectiu ambiciós que tenen.
28: És molt difícil guanyar tres partits seguits a primera divisió, tenint en compte que dos són fora de casa. És el nostre objectiu, és el que volem, fer 9 de 9, sabent que és complicadíssim i que és molt difícil, però és l'ambició que tenim. I no mirem més enllà de demà, ara mateix, i després del dia de l'eix.
6: I aquesta tarda, jornada de presentacions, es presenta en el món del bàsquet la Lliga ACB i la Lliga Femenina Endesa. I en waterpolo, a la Copa Catalunya, avui hi ha un interessant duel entre el Club Natació Sabadell i l'Atlètic Barceloneta. És partit de tornada dels quarts de final de la competició femenina.
0: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 2:15. Nosaltres fem ara una petita pausa, però tornem de seguida amb més actualitat.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
3: Fisioteràpia fibromiàlgia.
4: La fibromiàlgia es caracteritza per dolor crònic i fatiga, però la fisioteràpia pot ajudar a gestionar aquests símptomes mitjançant tècniques de relaxació, exercicis suaus i teràpies manuals. Es pot millorar la mobilitat i reduir el dolor. Un programa de fisioteràpia ben dissenyat pot contribuir a millorar la qualitat de vida de les persones amb fibromiàlgia.
2: Salut Activa.
5: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
6: La fibromiàlgia entra dins de les patologies del síndrome de sensibilització central, que afecten a nivell del cervell i que afecta molt a tota la part muscular, el cansanci, és com una fatiga crònica constant, no? Te vols aixecar del llit i el teu cos no tira, el teu cap sí que vol fer però el cos no respon igual i te limita molt el dia a dia. Llavors hi ha molta gent que té aquesta patologia i que no sap que la té, no? És recurrent dolors lumbars, dolors de cames, mal de cap, és una miqueta un dolor general de tot el cos i que hi ha dies que està molt, molt alt, aquest dolor està molt elevat, i altres dies que pots fer més activitat i que no estàs tan cansat, no? Llavors la fisioteràpia en aquest camp ajuda molt en poder començar a treballar la musculatura, a poder trencar el paradigma aquest del dolor, de tinc dolor, no me moc, i és tot el contrari, encara que te puguis moure poc, però és millor que te moguis que no que t'estiguis quiet, perquè si no és el peix que es mossega la cua i que no acabem de millorar mai, no? Nosaltres fem uns grups de fibro que els hi ensenyem com comportar-se davant del dolor, com trencar el sedentarisme, com fer una miqueta de treball molt suau de força, perquè el treball de força ells no el poden fer en excés perquè si no tindrien més dolor, com fer exercicis de relaxació sobretot per trobar-se millor i com comprendre i entendre el dolor, que és el gran causant d'aquesta limitació.
2: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Antena Caro, per escoltar música com aquesta. Antena Caro.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. El Suprem rebutja aplicar l'amnistia a Carles Puigdemont i Toni Comín pel delicte de malversació després de la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Argumenta que el Tribunal Europeu no modifica l'argument del benefici patrimonial i que el Constitucional tampoc no s'hi ha pronunciat. El magistrat del Tribunal Suprem, Pablo Llarena, diu a més que manté com a motiu per excloure l'aplicació de la llei en el cas del delicte de malversació perquè hi ha un tema d'interessos financers de la Unió Europea que no modifica l'argument d'aquest benefici personal. I el Consell de Ministres aprova el Pla d'Inversions d'Aena per a l'aeroport del Prat, el conegut com a Pla d'Hora 3, dotat amb 1.765 milions d'euros, que incorpora els propers 4 anys tot un seguit d'actuacions a la infraestructura. El pla inclou, però no inclou, volem dir, el gruix de la inversió per fer efectiva aquesta ampliació que hauria d'incloure el pròxim Pla d'Hora. Escoltem el ministre de Transports, Óscar Puente.
2: 191 milions per a aquesta eventualitat ampliación de pista en el aeropuerto del Prat. Para la propia pista en sí, no. Van para actuaciones preparatorias necesarias si los requerimientos medioambientales que se exigen para esa ampliación finalmente se dieran y se pudieran realizar.
1: I el govern fa un pas per impulsar el trànsit de mercaderies amb el pla d'eixos ferroviaris dotat en 125 milions d'euros. Té per objectiu millorar el transport per tren de mercaderies, implica impulsar 4 terminals. A més, contribuirà a descongestionar els camions a les autopistes. Sílvia Paneque és la portaveu.
3: No podem dependre només de la carretera per moure les nostres mercaderies i per el teixit econòmic català. Necessitem més trens, necessitem més mobilitat ferroviària i per això necessitem aquestes connexions, aquestes oportunitats pel territori. Com els deia, no només en termes de sostenibilitat, sinó de competitivitat per la pròpia economia catalana.
1: I augmenten un 24% els incendis de l'estiu a la demarcació de Barcelona. Han cremat 7 vegades més superfície que l'any passat, és el balanç que fa la Diputació. Precisament avui la Comissió Europea ha plantejat la creació d'un cos europeu de bombers que reforci la cooperació entre els estats. S'han cremat 700.000 hectàrees a la Unió Europea aquest any. Darrer apunt, Sebastià Alsamora ha estat guardonat amb el Premi Nacional de Poesia 2026 del Ministeri de Cultura per la seva obra Sala Augusta, seguit de Llengua Materna. Es tracta d'un poemari de doble vocació de la memòria del poeta que trena la història col·lectiva

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal de Ravaleta o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro.

0: música.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Roura. Reaccions a la decisió avui del Consell de Ministres que ha aprovat el Pla d'Inversions FANDAENA per l'aeroport del Prat, conegut com el Pla d'Hora, que implica destinar 1.765 milions d'euros a la infraestructura fins al 2031. Els comuns i la CUP han criticat que s'ampli l'aeroport del Prat quan hi ha un canvi climàtic i troben que és contradictori amb el discurs d'Illa d'ahir. La presidenta dels comuns és Jéssica Albiach, que ha volgut deixar clar que el Pla d'Inversions s'aprova només amb el suport de la part socialista del govern i no la de Podem.
3: I el que no poden pretendre Illa i Sánchez és ser els campions en la lluita contra l'emergència climàtica i al mateix temps estar impulsant polítiques que són pròpies dels anys 90 del segle passat. Insisteixo, aquesta ampliació de l'aeroport no es farà, ho aturarem a Europa, i a més aquesta oposició no és només nostra, aquesta oposició també compta amb tota la societat civil.
2: I aquest estiu hi ha hagut 154 incendis a la demarcació de Barcelona, un 24% més que l'any passat i 7 vegades més la superfície cremada. En relació a les causes, 7 de cada 10 focs han tingut origen humà de forma o no voluntària, combinat amb les altíssimes temperatures. És el balanç que ha fet avui la Diputació, que impulsa diverses accions per millorar la gestió forestal. Escoltem el diputat de Prevenció d'Incendis i Gestió Forestal, Jordi Fàbrega.
4: No podem conformar-nos, tot i que hem baixat en nombre respecte a l'any 25, a continuar tinguent a prop de 2.500 abocaments incontrolats a l'entorn bàsicament metropolità de Barcelona i a tota la província, però a l'entorn metropolità perquè hi ha molta població. Això hem baixat un 10% respecte al 25, a l'any 25, però vol dir que continuem fent molts abocaments incontrolats i són una de les causes més directes de provocar un incendi.
2: Els tirotejos han crescut un 45% a Catalunya el primer semestre de l'any. Segons xifres dels Mossos recollides pels companys de BTV, s'han registrat 68 tirotejos amb foc real respecte als 47 detectats al mateix període de 2025. El que es manté estable són els incidents amb arma de foc, que enguany són lleugerament inferiors en relació a aquell any. Precisament la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixerà dijous al Parlament per explicar la dimissió del fins ara director general de la policia, Julien Lluís Trapero, i el relleu a la cúpula dels Mossos. Diversos grups parlamentaris com Junts i Esquerra ja van demanar la setmana passada que comparegués per explicar els canvis al departament. I acabem parlant de Torredembarra, perquè espera veure castells d'avui durant la primera jornada del concurs de castells. La cita tindrà lloc diumenge 27 de setembre a la plaça del Castell i actuaran les 12 últimes colles de les 42 totals.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a la Raval de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes, 30.000 euros a Roquetes, 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes, tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.

0: 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro, per escoltar música com aquesta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. Desconfinen el nucli i les granges d'Alfarràs per la bona evolució de l'incendi al torrent Regal de Viuda. El confinament afectava unes 240 persones. El foc ha començat a les 4 de la tarda. La carretera segueix tallada en sentit Pont de Suert. 49 dotacions als bombers, 10 de les quals aèries, treballen encara en l'extinció d'aquest incendi que afecta unes 20 hectàrees. El govern destinarà 127 milions d'euros a impulsar el trànsit de mercaderia. Serà a través d'un pla d'eixos ferroviaris que implica impulsar 4 terminals a l'Empordà, el Penedès, les Terres de l'Ebre i Lleida, i que contribuirà a descongestionar de camions les autopistes, ho explica la consellera Sílvia Paneque.
2: Però és del tot necessari aquesta...
1: No podem de moment escoltar.

0: set entre poesia, novel·la, novel·la juvenil, millor projecte digital, lletra de cançó, traducció i assaig. Quatre dels premiats ja es coneixien i una de les estrelles de la nit serà Jordi Campoy, que rebrà el 59è Premi Prudenci Bertrana a millor novel·la. La gala d'enguany va dedicada a les Illes Balears amb un escenari molt exclusiu. Així, una de les gales més especials de Girona continua el seu rumb a l'espera de conèixer tots els guanyadors.
1: I Protecció Civil ha activat aquest matí en fase d'alerta al Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses demà dimecres des del migdia fins a la mitjanit. L'episodi afectarà principalment el terç nord-est de Catalunya, amb xàfecs que aniran acompanyats de tempesta i també de calamarsa, amb possibilitats de fenòmens de temps violent. Es podrà superar el llindar dels 40 litres per metre quadrat. A la tarda, a l'Empordà, Baix Empordà, el Pla de l'Estany, el Gironès, la Garrotxa i la Selva. També a la nit es desplaçarà més cap al Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental, l'Occidental, el Baix Llobregat i també l'Anoia.
2: Serveis informatius d'Antena Caro.
3: Antena Caro. Notícies amb Paco Tafalla.
4: Més de 6 hores de tàpens, veure i espectacle en un final d'estiu de categoria. La cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo s'ha refermat aquest passat dissabte com una cita imprescindible del calendari d'oci ebrenc, reunint més de 2.000 persones atretes per la Fira Gastronòmica del Vi i dels productes locals de Roquetes i la millor música en directe. Un nou any, l'Hort de Cruells ha presentat un fantàstic ambient gràcies a l'espai gastronòmic amb restaurants i pastisseries de la ciutat, vins de la terra i fins a 4 actuacions musicals diferents. La gran demanda de tastos i copes ha permès donar sortida a tot el producte disponible, satisfent tant els paladars dels visitants com les expectatives dels establiments participants. Els productes de quilòmetre zero han estat l'estrella de les elaboracions dels 8 restaurants i pastisseries presents. La parada de la fira, Supersà, la cassola de Roquetes, Bar Nita, Curs de cuina Ravalero, Pastisseria Noa, La Mar Pastisseria i Alfajores Renú. Alhora, el certamen ha congregat un total de 5 cellers de vi de la denominació d'origen Terra Alta, amb vins blancs, negres i rosats i degustacions d'espumosos i vermuts. Com a novetat, a més, s'ha introduït un celler de cervesa artesana. La fira, organitzada per l'Ajuntament de Roquetes amb el suport del Patronat de Turisme de la Diputació de Tarragona, també ha comptat amb la implicació del Comerç Agrupat de Roquetes i la Raba de Cristo, el CAR, en el servei de barra amb entrepans i begudes. L'oferta de l'acte s'ha completat amb una àmplia programació musical, amb diversitat d'estils i varietats. Un dels principals grups en el panorama de les versions a Catalunya, Band de Cool, ha repetit per tercer any consecutiu a la festa, amb un gran concert de conegudíssims temes que ha fet ballar i saltar els assistents per tancar la nit. El fil musical, però, va començar a la tarda, amb les actuacions de Laura Garí Trio i Walking Bone Swing per fer moure tothom al ritme de swing, jazz i blues, i d'Albino Tena i Los Perfectes Secundaris amb temes propis i versions. L'alcalde de Roquetes, Ivan García, ha mostrat la seva satisfacció per l'èxit de la cinquena edició de Roquetes Vi i Punyetes Baixo.
5: Un cop acabada la cinquena edició de la Fira del Vi, la valoració que fem des de l'Ajuntament de Roquetes és més que positiva, perquè s'ha complit tot allò que es buscava, que és dinamitzar el comerç local i la restauració i les pastisseries locals, donar suport al sector vitivinícola de la Terra Alta, que està passant un mal moment. Ja ho vam demostrar el mes passat aprovant una moció a l'Ajuntament de suport al sector vitivinícola, i no hi ha millor manera que poder degustar els seus exquisits vins que fan que fem al territori i que totes i tots ens hem de comprometre. L'assistència de gent va ser molt i molt gran i totes les parades van poder quasi exhaurir tots els seus productes, i això al final és el que es buscava, com també tots els bars i restaurants de la ciutat van estar plens, i al final la fira es fa per això, per a dinamitzar la ciutat i que apropar Roquetes a la gent de fora. I també es va demostrar que més de la meitat de la gent que havia a la fira era gent de fora de Roquetes, del territori, que van vindre a degustar els nostres productes i a degustar el millor vi de la Terra Alta. Tot això acompanyat en la millor cultura del territori, artistes locals i del territori, i en un concert final del grup Band de Cool, que una vegada més va fer disfrutar del màxim a tots els assistents. Ara, en moltes ganes de preparar, deixar preparada la sisena edició, i esperem que també sigui un èxit.
4: Aquesta cinquena edició de la Fira Gastronòmica del Vi dels productes locals de Roquetes, de Roquetes Vi i Punyetes Baixo, va registrar més de 2.000 visitants aquest passat dissabte, atrets per l'espai gastronòmic amb productes locals.

0: Els Vi de la Terra i la música en directe.
1: Serveis informatius d'Antena Caro.
0: Des d'Antena Caro anem ara a parlar d'activitats que es portaran a terme aquest cap de setmana. Concretament, aquest dissabte, 19 de setembre, a Roquetes es portarà a terme la tercera edició del Mototerra Ciutat de Roquetes. I per a parlar d'aquesta activitat esportiva tenim aquí a nosaltres, als estudis d'Antena Caro, a Sònia Andrade, que és la regidora de Turisme i Esports. Hola, què tal? Molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: També ens acompanya Pau Doñate, que és coorganitzador i pilot d'aquest Mototerra. Hola, què tal? Molt bon dia.
3: Molt bon dia.
0: I també ens acompanya un jove pilon roquetenc, Joan Suazo. Hola, què tal? Molt bon dia.
4: Hola, bon dia.
0: Anem a parlar d'aquesta tercera edició del Mototerra Ciutat de Roquetes, que arriba aquest dissabte, dia 19 de setembre, però abans potser seria bo fer un petit balanç de com han anat aquestes dues primeres edicions. Satisfets des de l'organització?
2: Sí, la veritat és que molt, si no, no repetiríem, no? Jo crec que la primera va demostrar que era que tenim, no?, grans corredors aquí a Roquetes, i a més el territori, no?, vam fer una miqueta d'aposta, no?, per portar el Mototerra a la ciutat de Roquetes i fer territori. La segona va tindre un èxit molt bo, rotund, van ser 50 participants, i infantils també van tindre molts de xiquets, que és per això també que es promou una miqueta, no?, perquè s'introduïsqui la gent, els petits, en este món del motor. I la tercera, esperem que sigui ja la consolidació, no?, que ja està, però que sigui un èxit total com han tingut les altres dues edicions, a més dels corredors, no?, de la gent que va vindre a veure com a espectador i va gaudir d'un dia ple de motor, de terra, això sí, Mototerra de terra, però bé, bé, un espectacle.
0: Aquest tercer Mototerra, igual que els anteriors, està organitzat per l'Ajuntament de Roquetes i per Pau Doñate, que és a més pilot, i Pau, suposo que bon balanç després de guanyar les dues primeres edicions, no?, a revalidar aquest any?
3: La veritat és que sí, molt content, però bueno, cada any se fica més difícil, la joventut puja, com el meu company, però bueno, intentarem, l'únic que estic una mica fotut del genoll, però bueno, d'aquí al dissabte espero recuperar-me.
0: I Joan Suazo, com diem, és pilon roquetenc de 125 centímetres cúbics, quants anys tens ja?
4: Jo 16.
0: 16 anys, i les dues primeres edicions te se va resistir el pòdium?
4: Sí, sí, va ser complicat guanyar Pau, ell està un altre nivell ja sempre... Sempre ha sigut bo i ara esperem començar-lo a agafar i a veure si este fin de lo podem guanyar.
0: Com vas veure aquestes dues primeres edicions? Què et van semblar?
4: Molt divertides i em van ser una passada.
0: Parlem ara una mica del que podrem veure aquest dissabte, perquè de participació aquest any com anem? Quants participants teniu previst que hi prendran part?
3: Bueno, ara mateix estem en uns 30-32 pilots. La categoria infantils n'hi tenim uns 10. Però bueno, d'aquí hasta el dijous les inscripcions estan obertes i esperem que la participació dels pilots se levigui com l'any passat o una miqueta més.
0: Perquè hem de dir que els horaris d'aquesta competició són de matí, a partir de les 9:30 fins a la 9:30 categoria infantil, i a partir de les 3 i fins a les 8 la categoria open. Tot i que dintre de la categoria infantil hi ha tres categories, no? Ens les comentes, Pau?
3: Bueno, està la categoria 50 i elèctric, que és la primera que farem. Després ja serà 65 i 85. Durant el matí se faran uns entrenaments, després se faran les dues mànigues corresponents, i de la classificació de les dues mànigues se farà la classificació final, i després ja farem l'entrega de premis i farem entrega de tallets per a tots els pilots, i espero que la joventut s'animi a participar, perquè la veritat fa molt bonic veure'ls participar, i això fa crear afició al món del motor, que és un esport molt, molt car, molt difícil de fer, i a veure com respon la gent.
0: Jo suposo que és important la categoria infantil pel que fa per anar formant aquesta cantera, no?, de motoristes. Parlem una mica de la categoria infantil. La primera és la de 50 centímetres cúbics elèctrica. Hi ha molta diferència de elèctrica per la combustió?
3: Bueno, la diferència no, perquè avui en dia les motos elèctriques van molt, però per a introduir-se com la gent... Bueno, els xiquets petits, pues, les fan més petites les d'elèctriques, i tenen més probabilitats de que se faciliti i més pilotar la moto elèctrica, però més o menys són com una 50 o una elèctrica. Les gasolines més o menys és el mateix, tot depèn de la potència que tu li donigues.
0: Joan, parla'm una mica de la teva trajectòria esportiva. Quan va començar?
4: Jo vaig començar en moto als 4 anys, que
0: Déu-n'hi-do.
4: Mon pare me va comprar una xineta, que és el que sol dir, que és com una motosarra, i s'engega com una motosserra.
0: Ara m'ha vingut la imatge, el Joan muntat d'un motosserra.
4: I a partir dels 6 anys, que és quan la federació te deixa començar a competir, vaig començar a fer carreres i vaig anar passant de categoria en categoria fins a arribar a 125.
0: I quins èxits has aconseguit?
4: Pues, l'any passat vaig ser campió de Catalunya d'Enduro Country, que és la modalitat de resistència, que són 45 minuts sense parar. També vaig quedar tercer d'Espanya al 2024 de 85 i tercer de Catalunya. I aquest any, de moment, vam quedar quarts d'Enduro Country, no vaig poder tornar a guanyar el campionat, però ara estem intentant lluitar per la tercera posició o la segona al campionat de Catalunya d'Enduret.
0: Pau, apreten, la joventut.
3: Joventut puja fort.
2: És el que interessa,
0: i suposa,
2: no?
0: Que des de la regidoria d'esports contents de que tinguéssim un jove roquetenc pilot amb aquests èxits, no?
2: Sí, la veritat és que ja va tindre la seva menció especial en els premis del 25, ja va ser nombrat, no?, en la menció especial com a esportista, i jo crec que tindrà, ja ho vam dir, no?, que la joventut aposta molt, no?, per l'esport a roquetes, per tots els esports, però el motor jo crec que està consolidat i que a més tens ja un referent, no? Joan té un referent i Pau té ja aquí deixa el relleu. Jo sí. Crec que ja està una mica això servit, però bueno, hem d'apostar sobretot també, que ara ho parlàvem, no?, per aquest esport també sigui una miqueta més femení, no?, que les xiquetes en edats molt petites, ja ho dia ara Joan, que va començar en 4 anys, que les xiquetes també s'animen, no?, començar en 4, 5, 6 anys a agafar la moto i també fer un esport que és poc femení, doncs una miqueta més femení, i que tinguessin també aquí a Roquetes noies ja consolidades com en este cas tenim a Joan.
0: Hi haurà alguna pilot femenina en aquest mototerra?
2: Sí, crec que hi ha inscripcions, no, Pau?
3: De moment ne són 2 i esperem a veure si s'anima alguna més.
0: Parlem ara una mica del circuit. La gent que s'apropi al circuit, que per cert està situat a l'Avinguda Diputació, molt a prop de l'Hort de Cruells, de fet ja estarà tot ben senyalitzat, què és el que podrà veure allí, Pau?
3: Bueno, el circuit és un circuit molt planeret, molt a l'abast de qualsevol pilot, per a que estigui un dia divertit, que no prengui mal la gent, que sempre el motor, pues, la moto, pues, és una mica de risc, però sempre ho fem al nivell de tothom, i vindrà allí, pues, verà una matinal de motos de xiquets que no es veu pràcticament a cap lloc aquí a la zona, i de tarda los Open, que fotran l'espectacle, motos més grans, i hi haurà una miqueta més de tensió a les curses que hi haurà. Sí.
0: Qui pot participar al mototerra Ciutat de Roquetes?
3: Al mototerra aquí pot participar qualsevol que tingui moto, que tingui una miqueta de nivell, i si vulgui introduir a un món de la cursa, però ja no és una cursa oficial, vull dir, qualsevol pilot que vulgui pot vindre pràcticament, que no li direm res.
0: Fins quan se pot escriure els pilots i què és el que han de fer?
3: Bueno, tenim allí el formulari d'inscripció, els enllaços de les redes socials o a comunicar-se al meu telèfon, i després han d'omplir un formulari i ja està.
0: De fet, suposo que ha de ser espectacular, sobretot córrer als petits, no?
2: Sí.
0: Impressiona veure els petits corrent la moto.
2: La primera vegada, la primera edició, que clar, estic tot el dia per allí, no?, col·laborant i ajudant també, la primera edició que vaig veure un infant de 4 anys com li ficaven el traje, no?, com li traien la moto, jo pensava, mare, li dius uns pares, però en serio que agafarà la moto? Sí, i el ves, no?, com se desenvolupava, com el traje no li pesava, que jo pensava, me fiquen este traje, jo no em puc moure, casco tot. Però bé, és molt, molt, molt bonic de veure i d'experimentar, no?, de veure, pues, el que diu ell, no és només veure les curses, sinó passar el dia, veure com se maneja el món este del motor, no?, els estants que tindrem, que em penso que exhibiran les motos noves, no?, del 27, Pau?
3: Sí.
2: Vull dir,
3: sí.
2: Que tenim un espectacle servint no només de motor, sinó també de veure motos, de vindre amb la família, de passar el dia, sinó pues, el matí i els altres la tarda, però és un... Bueno, s'ha muntat per a que sigui, com diu ell, que tothom que vulgui experimentar una miqueta en la moto, sempre que tingui una miqueta de pràctica també, ja que agafat la moto alguna que altra vegada, no vingués per primera vegada, com ficar-me jo dalt de la moto, no vingués per primera vegada, però és d'exhibició, és un mototerra d'exhibició, de poder disfrutar, i bueno, les últimes carreres ja són una exhibició una miqueta més dura, no? Veus lo pique i la xalera que tenim tots, no? De veure com corre, però bueno, és molt bonic i jo crec que la gent disfruta d'aquest dia i que vinguin, que xalaran molt.
0: És a dir, Pau, que a més hi haurà un espai on hi haurà expositors?
3: Sí, enguany la novetat que he parlat en concessionaris d'Auto Catalunya, per exemple, a Fabre, que és Moto Salvador, i a veure si ficaran les motos noves de la temporada següent del 2027. Qualsevol persona que vingui allí pues, podrà veure-les i estar allí pujar a l'anell, tindrà allí la visió de les motos noves.
0: Joan, parla'ns una mica de la teua moto. Quines característiques té?
4: La meva moto és una GasGas 125 d'enduro, matriculada. No és com totes les motos que són, bueno, no moltes, però la majoria són carburació. La meva és injecció, que vol dir que no té el típic carburador que veus a les 49s o totes les motos de carrer, i és una moto com qualsevol. Dones gas i va per acabant.
0: I Pau, la teva moto, quines característiques té? És com més o menys la de Joan?
3: Sí, una mica més de cilindrada, que és una 450, però pràcticament és el mateix.
0: I per què fa el circuit, Joan, aquestes dues edicions ha sigut fàcil? Què és el que trobes que és més complicat?
4: Com ho ha dit Pau, és una carrera adaptada per a qualsevol nivell, que està pensada per a anar allí, passar el dia i disfrutar del deport este que tant mos agrada, i poder, tant el públic com nosaltres, passar-nos-ho bé. I és un circuit pla, sense ninguna dificultat, i per tots els nivells.
0: A quantes voltes se sol fer?
3: Bueno, la mototerra no és com un motocross, no és com un enduro, és una carrera a voltes classificatòries i arribaràs a la final. Vull dir, està pensada per a tots els nivells i que tothom participi les més vegades possible.
0: En definitiva, la gent suposa que se'ho passarà molt bé, que és tot un espectacle. Podem dir que aquí a les Terres de l'Ebre hi ha molta afició al mototerra?
2: Sí, la veritat que n'hi ha, el que passa que n'hi havia pocs, no?, de circuits que es puguen exhibir o fer mototerra, com nosaltres vam començar a fer la primera edició del mototerra. La veritat que Terres de l'Ebre ho parlàvem en Pau, per això l'Ajuntament vam apostar per fer el mototerra, donar-li una continuïtat en este món, perquè no n'hi ha, no? Ara veig que alguna altra població també s'ha apuntat a fer mototerra, que també benvingut sigui, perquè bé, han de... Primera, que us fem per als nois, no?, i les noies de casa, de Roquetes, que poguessin tindre un circuit aquí, no?, a casa, que no s'hagin de desplaçar, perquè com ha dit Pau, és un món que val molts de diners, que costa molt introduir-te en este món, perquè després desplaçaments sempre són fora, Joan? Sí. Sempre hi ha una miqueta de gasto en tot el que comporta este món, i bueno, poder ajudar en esta gent que tinguin aquí a casa, i després això, no?, obrir fronteres a territorial per a que tinguin més circuits, pues, ja sigui de competició com este, que en el cas del mototerra Ciutat de Roquetes, que sigui, com han dit, una miqueta d'exhibició, no?, d'introduir-nos en este món, i bueno, jo crec que jo personalment era un dels mons que tampoc coneixia massa, i la veritat que cada vegada pues, m'agrada més i disfruto ja d'organitzar-ho juntament amb Pau, però també disfruto d'aquell dia.
0: Pel que fa als entrenaments, Pau i Joan, com els feu? A on els feu?
3: En particular nosaltres, sí. I nosaltres, bueno, tenim pocs circuits, tenim pocs recursos, i la majoria de vegades pues, mos toca marxar fora, perquè aquí no, aquí a les Terres de l'Ebre ja tenim dos circuits, un al Regués, un a Amposta, però si has d'anar a competir i lluitar per als campionats, si no surts fora no arribes a cap lloc, no, perquè allí a fora, a Barcelona, tens molts de circuits i la gent, pues, hi ha molt més pilots i competeixes, vas a entrenar i és com una competició ja, perquè ja te vas buscant els rivals, ja vas entrenant, vas apretant més, i aquí pues, és molt minoritari, no, ja t'he dit, mos toca marxar fora per a poder rendir al 100%.
0: Tu també, Pau? Ai, Joan?
4: Sí, jo... Sol entrenar o al Regués o per aquí a prop, però sí, sempre que podem agafem furgoneta i on anem per Barcelona, Lleida, entrenar els circuits que estan llaurats i no estan secs, i contra rivals, a veure si se pot millorar.
0: És difícil tindre un circuit permanent a les Roquetes?
2: Bé, és una de les apostes que estem estudiant, ja ho vam dir les altres edicions, no?, que hauríem de mirar algun terreny, no?, que sigui adaptable per a fer el circuit d'entrenament, i que estigui, pues, bueno, que no molestigui, perquè la veritat és que també hem de mirar que és un... és, han de tindre un espai, no?, que el motor està tot el dia sentint una moto, pues, dona una miqueta de molèstia, però bé, s'està mirant. Tenim alguna idea, estem valorant-la i estem intentant a veure si poguéssim ficar, ja que tenim un terme bastant extensió, no?, de disseminat, si podíem ubicar-lo a algun lloc que reunisqui que totes les condicions per a que ells estiguin bé i la gent que els envolta també i estigui a prop. Sí, estem mirant-ho. El propòsit està, i les ganes també, ja intentarem que faci, llavors que com digui, com Joan i els companys i companyes, no?, i també animarem llavors a més noies, no?, Joan, que vinguin, sí, també, si el tenim a casa, intentarem fer això, no?, i estem treballant.
0: Aprofitant el nostre micròfon i ja per acabar aquesta xerrada avui, anem a veure, Joan, què podem dir a la gent que ens estigui escoltant perquè s'apropen aquest dissabte a Vol Mototerra Ciutat de Roquetes? Què els diries? Pues
4: que s'ho passaran molt bé, que poques vegades a Roquetes veus una carrera tan espectacular com la que podrà haver, i que a la final esperem estar i que veuran show. Intentarem fer show per al públic.
0: Pau, moment encara per a que s'apunti la gent, què diries a la gent per a que vingui aquest dissabte?
3: Bueno, que s'animiguen, hasta el dijous tenen temps per a fer la inscripció, i bueno, que tindran un dia d'espectacle, el circuit en perfectes condicions, i després també vull mencionar que durant el dia tindrem un servei de barra, que per a la gent que vingui a primera hora al matí ja tindran bocadillos calents, bocadillos freds, i tot el dia, i de tarda, ja quan hi haurà la cosa més mogudeta, farem tipus una baldanada popular per a tot el públic, a preus assequibles per a tothom, i després pues, xalaran a tope, ja, com ha dit ell, farem espectacle en la moto, el que poguéssim i més.
0: I Sònia?
2: Bé, jo primer que res vull dir, guanyaràs, Joan, no?
4: A veure si puc.
2: Això esperem, vinga, que així hi haurà més pica. Pues bé, això, que vinguin, que tenim de tot, no? Tenim els estants, tenim el servei de barra, tenim el circuit ja muntat, tenim els corredors, no?, i a les corredores, i jo crec que és un espectacle per a veure i que tingui l'èxit, o més, no?, que el tingui les altres edicions. Veniu al Mototerra Ciutat de Roquetes, que xalarem.
0: Doncs ja sabeu, aquest dissabte, 19 de setembre, a partir de les 9:30, a l'Avinguda de Diputació, molt a prop de l'Hort de Cruells, aquesta tercera edició del Mototerra Ciutat de Roquetes. I ens ho han explicat Sònia Andrade, que és la regidora de Turisme i Esports de l'Ajuntament de Roquetes, Pau Doñate, que és coorganitzador i pilot d'aquest Mototerra, i Joan Suazo, aquest pilot roquetenc jove, amb la seva categoria 125 centímetres cúbics, que esperem tingués sort i pogués guanyar. A veure si està vegada també entre Pau i Joan, ja que aquesta rivalitat, i el títol es queda entre un dels dos. Com dia, moltes gràcies a tots tres, i que vagi molt bé aquest Mototerra. Bon dia.
2: Gràcies.
3: Gràcies.
1: Serveis informatius d'Antena Caro. Els esports.
0: I ara el nostre informatiu, Miquel Àngel Campos, cap de premsa del Club Deportiu Roquetenc, ens fa el balanç de la jornada d'aquest passat cap de setmana i ens avança quins són els pròxims partits.
5: Molt bon dia. Iniciem una nova temporada d'actualitat del Club Deportiu Roquetenc. La temporada 2026-27 està a punt de començar i, per tant, cada setmana farem un repàs de l'actualitat del club. Sempre solem començar parlant del futbol base. Avui el que faríem primer que seria repassar i els equips que competien aquesta temporada, a part de l'equip amateur de tercera catalana. Aquest any una de les grans novetats de la temporada serà que tindrem un filial a quarta catalana, que recobrem després d'uns anys d'absència. Hi havia prou jugadors per formar un filial, això també és positiu per al club. Jugadors que surtin, que acaben de juvenil i que s'han incorporat, per tant podrem tindre un equip amateur a tercera catalana i un altre a quarta. I a part del futbol base, doncs, pràcticament es manté a la base de l'any passat. La idea és de tindre dos equips juvenils, una primera i una segona divisió, un equip cadet, dos equips infantils, també una primera i una segona, i la novetat vindrien els alevins, que hi ha prou jugadors com per a formar quatre equips. En principi s'han escrit quatre equips a la competició, per tant podríem tindre fins a quatre alevins, això seria molt positiu, i també hi hauria un benjamí federat. Falta concretar els equips que jugarien les lligues del Consell Esportiu del Baix Ebre de Futbol 7, en categoria benjamí i prebenjamí, en funció dels xiquets i xiquetes que hagin, s'inscriuran aquests equips. Les lligues del Consell Esportiu no comencen fins a finals d'octubre, i pel que fa al futbol base sol començarà el primer cap de setmana d'octubre. Pel que fa doncs, als equips femenins, doncs, també se manté la temporada passada, tindrem un equip amateur de futbol sap, que per cert està entrenat per Aina Beltrán, aquesta és una novetat d'aquesta temporada. Tindrem una entrenadora, Aina Beltrán, que intentarà doncs, aconseguir com a mínim igualar els èxits de les darreres temporades, o tindrà complicat, però el repte és important i il·lusionant. I també hi haurà un equip femení de juvenil de futbol 11 i un equip infantil femení de futbol 7. Dit això, diríem que quan a les pretemporades els equips amateurs, l'equip filial de quarta catalana, la novetat d'aquest any, doncs ha fet alguns partits amistosos de pretemporada. Va debutar aquí a casa en un amistós contra el Tivenys, un equip que es trobarà a la Lliga, amb un empat a dos. Després va perdre contra un equip de superior categoria, contra el Peníscola, per 2-5. Va jugar un altre amistós a Horta de Sant Joan, també un equip de superior categoria, va perdre per 4-0. I finalment s'imposaria a l'Olímpic de Móra d'Ebre B per 2-3. Per tant, bones sensacions d'aquest equip de quarta catalana de cara a l'inici de la Lliga. I pel que fa a la pretemporada del primer equip amateur de tercera catalana, doncs, va debutar a la pretemporada el dia 15 d'agost guanyant el juvenil del Tortosa Ebre per 0-3, i després tots els partits que ha disputat han estat contra equips de superior categoria, tots contra equips de segona catalana, i ha competit molt bé. Va perdre 0-1 contra l'Aldeano, un partit molt igualat. Es va imposar de manera clara al Camarres per 5-1. Va perdre contra l'Amposta 0-3 i contra el Tortosa Ebre 0-4, en partits en què la contundència a les àrees va ser decisiva. Es va competir prou bé, però la falta de contundència a les àrees i la falta d'encer a rematar al final va fer que el partit tot sigués a voltar. I per últim, aquest passat dissabte dia 12 es va fer la presentació del primer equip aquí a casa. Aquest any el fet de tenir l'estadi remodelat de l'Observatori ens va permetre recuperar aquesta festa sempre bonica i entranyable, que és la presentació del primer equip davant de l'afició, i es va disputar la primera edició del Trofeu de la Punyeta, un trofeu que va ser una idea de la Junta Directiva de crear un trofeu que es disputi cada any coincidint la presentació del primer equip, i es va idear aquest nom simpàtic del Trofeu de la Punyeta, una senya d'identitat de Roquetes, i es va dissenyar un trofeu que, per cert, volem agrair al nostre company de junta Dimas Goldero, doncs, que ha fet el disseny del trofeu, que li ha sortit una autèntica obra d'art, un trofeu preciós. I bé, en aquesta presentació es van presentar tots els jugadors de la plantilla. Les noves incorporacions han estat el porter Celo, el jugador Ferran Lluís i també el davanter Lluís Morales, que torna després del seu pas per Remolins Vitem i Gandesa, i també una novetat a l'estat tècnic seria Joel Godino, que s'incorpora com a aficio. En aquest acte de presentació es va voler tenir es van fer els parlaments de rigor, va parlar l'entrenador del primer equip, Mario Javaloyes, el capità Ivan Arasa, va parlar el president en funcions i també va parlar l'alcalde de Roquetes, Ivan García, i el representant de la Federació Catalana, Hernán Subirats. I també en aquest acte es va voler tindre un record entranyable per a tres persones, per a Joan Arasa Pagà, el pare de l'actual capità Ivan Arasa, que ens va deixar aquest estiu. També es va tenir un record per al senyor Joan Aguilar Ferreres, exdirectiu del club i un dels aficionats més fidels del Roquetenc. I també, per superar, també ens va assabentar el dissabte la trista notícia de la mort de Benjamín Cuevas, que també havia estat vinculat al Roquetenc en el passat, també com a directiu, i també es va tenir un record per a Benjamín en aquest cas. Dit això, doncs, es va disputar aquest partit del Trofeu de la Punyeta, i el Roquetenc doncs, es va imposar com per 3-0 a un equip de superior categoria, el Remolins Vitem, en gols de Romeu Audí, Didac Martí i Gorka. Per tant, bona estrena del Roquetenc, que es va imposar davant l'afició davant un equip de superior categoria, amb bones sensacions. I després del partit vam parlar amb el nostre tècnic, amb Mario Javaloyes, que ens feia una valoració de com era la pretemporada i com espera la propera temporada, que començarà aquest cap de setmana.
6: Bé, jo penso que han sigut 6 setmanes de treball, 6 setmanes de càrrega. Evidentment que n'hi ha partits per a de tot. Al final dos partits eren contra rivals exigents de pràcticament quasi tots de categoria superior. Però bueno, que sensacions són bones. Al final penso que l'equip arriba en una bona condició física, l'equip arriba preparat. Tenim un calendari exigent, sobretot les quatre primeres jornades contra rivals que han fet plantilles per intentar estar el més a dalt possible. Però les sensacions són positives. Per tant, a partir de dilluns ja comença setmana 1 de competició. Esperem que tothom estigui bé, esperem que les lesions no respectin i afrontar una màxima il·lusió possible.
5: Dit això, ara anem a informar que aquest dissabte, el dia 19 de setembre, arribarà, doncs, una jornada que estem esperant amb molta il·lusió des de fa mesos, i és que es va convocar una trobada històrica d'exjugadors, exentrenadors i exdirectius, i bé, ha arribat ja la setmana en què se farà aquesta diada. Serà aquest dissabte, serà una jornada que durarà tot el dia. Pel matí hi haurà activitats lúdiques al camp, la part de bàsicament l'objectiu és la trobada, que es troben exjugadors i exdirectius i gent que potser fa temps que no s'ha vist i que serà bonic retrobar-se. Després farà un dinar de germanó entre tots els assistents que vulguin participar d'aquest dinar, i bé, per cert, recordem que tots els que vulguin participar en aquest dinar, doncs, que encara estan a temps de fer la inscripció i el pagament corresponent al grup de WhatsApp que s'ha creat per a l'ocasió, doncs allà tenen totes les dades. Després de dinar a la sobretaula es farà un bingo temàtic del Club Deportiu Roqueteng, que a part de jugar al bingo, doncs serà molt divertit, ja que recorda, a mesura que vagin sortint les boles recordem dades històriques dels 96 anys d'història del Roqueteng. I després a les 17 de la tarda, a les 5, se farà un acte que també va quedar pendent la temporada passada, que és la trobada històrica de pubilles i hereus. Tot és que han estat pubilles i hereus al llarg de la història del Roqueteng, estan tots citats al camp, perquè surten, se'ls nombrarà, se'ls donarà un petit obsequi de record, un reconeixement, serà una trobada, creiem, també molt bonica i molt emotiva. I per a tancar la festa, doncs, es jugarà el primer partit de Lliga del primer equip, en aquest cas de l'equip filial de Quarta Catalana, que comença la Lliga aquí a casa contra el Club de Futbol Pinell, un partit que està previst per el dissabte, dia 19, a les 6:30 de la tarda. Per cert, volem agrair al Club de Futbol Pinell, doncs, que ens ha volgut canviar l'ordre de joc, que per calendari aquest partit s'havia de jugar al Pinell i ens has acceptat canviar l'ordre per a poder jugar aquest partit a casa i així, doncs, a poder completar la diada amb un partit oficial de futbol del primer equip. A més, un partit que té la seva transcendència, perquè és el retrobament després de molts anys del Roqueteng B a la Lliga. I també volem informar que començarà també la Lliga per al primer equip. El primer partit de la temporada el jugarà a la Ribera d'Ebre, al camp de l'Olimpí de Mora, el diumenge, dia 20, a les 4 de la tarda. Per tant, serà la primera prova de foc per al Roqueteng aquesta temporada, ja que l'Olimpí de Mora, doncs, va fer una bona temporada. I a més, històricament, els partits que juguen a Mora són partits amb molts de gols i molt, molt emocionants. Per tant, bon inici de Lliga. I per cert, el tècnic Mario Javalos ens feia una valoració de com veu aquest primer partit de Lliga al camp de l'Olimpí de Mora.
6: Bueno, és rival que la temporada passada era el primer any que estava a tercera catalana, però ja sabíem i érem conscients que tenia molt de potencial. Se va reforçar en jugadors de categoria superior, enguany s'ha reforçat també en jugadors ja experimentats d'esta categoria, i la veritat que és un camp molt difícil. És a dir, l'any passat allí vam tindre la sort de sumar 3 punts, sabem l'equip que és, som coneixedors, hem fet anàlisi de rival, per tant, a partir d'aquí, a treballar estos 3 entrenadors que mos queden i intentar sumar 3 punts a Mora.
5: I bé, dit això, doncs acabem aquest primer microespai d'actualitat del Club Deportiu Roqueteng. La setmana que ve ja podem comentar els primers partits oficials i poc a poc s'aniran incorporant les lligues de futbol base. Molt bé, fins la setmana que ve.
1: Serveis informatius d'Antena Caro. La previsió del temps.
0: És moment ara al nostre informatiu de conèixer quina és la previsió del temps per a les pròximes hores. Ens ho explica des de la xarxa Lluís Mi Pérez.
7: Bon dia. De moment el temps no canvia avui a les Terres de l'Ebre, per tant aquest dimarts tornarà a estar presidit per la tranquil·litat, pel vent feble, pels núvols molt escassos i per una temperatura que pujarà més que la d'ahir. Sobretot el que tindrem és una entrada més de vent de garbí o de sud, que arribarà molt rescalfat a la Terra Alta, a la comarca dels Ports, del Matarranya i especialment a la Ribera d'Ebre. Aquí passarem molt fàcilment dels 35-36 graus. Per tant, una altra jornada d'extrema calor a prop del mar, també gran part del delta. Estarem al voltant dels 30-32 graus i, per tant, calor destacable. Com dèiem, de moment, amb molt pocs núvols, alguns de prims que aniran passejant-se pel cel, també aquesta tarda alguna nuvolada al massís del Port, però la veritat és que avui la tranquil·litat serà ben evident, amb bona mar també. Dimecres, de canvi de situació, que al matí de moment serà més aviat local. No tindrem gaire núvols, però atenció al dimecres a la tarda amb les fortes tempestes que cauran sobretot entre les comarques de Barcelona i de Girona. N'estarem pendents a la xarxa.
8: Ha estat un programa realitzat pels serveis informatius d'Antena Caro.

0: Segur que alguna vegada has pensat: això podria estar millor, jo faria allò. I si poguessis proposar-ho tu? Pots! Arriben els pressupostos participatius Roquetes 2026. Pensa, proposa, participa. Pots fer-ho presencialment a l'Ajuntament, a la biblioteca, al Casal La Ravaleta, o des de casa en format telemàtic a roquetes.cat. En total, 50.000 euros destinats a projectes. 30.000 euros a Roquetes. 20.000 euros a l'Arrabal de Cristo. Tu proposes. Tu decideixes. Fase de presentació de propostes del 2 al 22 de setembre. Està a les teues mans. Pressupostos participatius Roquetes 2026.
1: Antena Caro.